0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
6: Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
2: Sergi, tu portes ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Ja no duele

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves

i vist des d'aquí dalt. Ets un satèl·lit que es va allunyant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
6: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
1: 39.240 i 39.241.
2: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
4: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten. Rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
5: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast Les sis de Ravensbrück.
6: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies, i més tard a les presons de Montpellier, Frens i Romainville.
4: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
7: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
6: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
7: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, de com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
5: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Silvi, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
8: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè justament abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
9: Leur chance a été de rester ensemble.
4: I aquesta és la Silvi, la neta de la Pepita.
10: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
4: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
5: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmesa a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps. Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
6: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no? El que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
4: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les sis, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
5: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
11: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins a llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vam separar més.
4: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
9: Alors, dans ce camp de Hannover...
8: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota. Només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
5: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
8: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
9: Ça faisait que le masque il était foutu.
4: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix, li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
12: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
10: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
12: Pas morte donc dans cette infirmerie.
9: À l'hôpital de Hannover, où elle est vue par un médecin espagnol de la
8: compagnie... A l'hospital de Hannover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
9: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
5: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i, per entretenir-se durant la convalescència, demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
4: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
12: Un soir après leur travail dans l'usine.
10: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir: «Te n'adones, Silvi? Vaig robar». Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
5: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
13: Les quatre catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
12: De temps en temps, ma grand-tante se laissait tomber sur le côté.
10: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia: «A mi ningú m'espera». I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
12: I hop, elle reprenait la marche.
9: 3 jours de marche.
14: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada: «Si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat». Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
10: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia: «No tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana». I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
5: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
11: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser de text. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
13: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
7: Que estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ella és terrible.
12: Hi
10: havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
5: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
11: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
13: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica, desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
11: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer, doncs clar, educar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
5: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
12: Elle avait démonté les vêtements de bagnard.
10: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
12: Una tenue un petit peu plus habillée.
13: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
11: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on va agafar el tifus.
13: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
5: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
12: I quan el camp ha estat evacuat per les aliats...
10: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia, hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
12: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
5: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes, però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
13: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
11: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
5: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
9: Maman, malheureuse, refuse de...
14: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
5: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
9: París. Elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles, tout en étant un peu hébétées...
14: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia l'atenció a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar, aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces, la mare es va fer un vestit groc.
9: La Croix Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
5: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria ja assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
14: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre, de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
15: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
16: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
17: I va tornar en avió. Feien broma a la família dient, mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
16: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
14: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, en Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
17: Quan van arribar tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
15: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
18: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
16: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
12: Et donc lorsqu'ils sont revenus, ben mamie a été seule.
17: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser d'alguna manera com el seu primer fill, i quan vam néixer el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
12: Et elle continuait à se voir très souvent.
15: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades mentre Cus li va pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
9: Alors là, elle a repris son atelier de couture et au bout de quelques temps...
14: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu, estic preparada per partir.
9: Elle dit, bon, maintenant je suis prête à partir.
15: Però quan és a punt de marxar a París, al Vall del Poble, coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
9: I se trouve que
14: Però resulta que la mare va al Vall del Poble i el 8 d'agost de 1947, allà, al Vall, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
9: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
15: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
19: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys.
7: i tot el que havia passat ja. I es casa amb en André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
5: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
6: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Osseja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
5: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
9: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
14: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, Madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs. No. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
9: I tot ça, ella l'ha après. I a nous, elle nous a formés pour ça.
13: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
7: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
13: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen a aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
12: I en été, lorsque son ami Monique Gené montait...
17: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
12: Du monde, no, elles en parlaient pas.
5: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
18: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
13: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Osseja.
12: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
17: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Osseja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia: "Ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens." Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
5: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
14: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
9: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
13: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
12: Alors des fois quand j'ai des petits soucis dans la vie,
17: a vegades quan tinc petits problemes, penso, elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
12: Les leçons de vie que m'ont donné tous ces gens extraordinaires.
19: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a afilar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
20: Nom:
21: Maria i Pepita Maranges Bové.
20: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
21: 15 d'abril de 1945.
20: Situació:
21: alliberades.

0: Barcelona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Silvi Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i Altur Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduint la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bona Plata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bona Plata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp, la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp, això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que el camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí. Això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat. Les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per fer-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
5: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
8: Un any després.
5: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
5: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
5: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
9: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestit, nous, caps ni un.
5: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
5: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
10: Ya si todo suena decir cuando el telefón ha servido dejo la cafetera.
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà, en bona part, el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX, i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
11: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
1: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis

0: maquinistes o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
1: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
2: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem. Thank you.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.

0: Nuri, vés a obrir la porta.
1: Vaig.
2: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
0: Qui és?
1: El Quim, el company del pare.
0: Vés a jugar amb la Martina.
2: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
0: Té a veure amb...
2: La CNT, sí.
0: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
2: Montse, ho sento.
0: Què?
2: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
0: No pot ser. Li havia dit 1000 cops que era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot, d'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan, quin final més trist.
2: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant, els nostres drets.
0: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
1: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
3: Mama, què ha passat?
0: Res, boniques, res.
1: I el papa?
2: El vostre pare?
0: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
3: Sí.
0: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
2: Montse, no cal.
0: El papa s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
1: I on ha anat? Quan tornarà?
3: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
1: Però no li hem pogut dir adéu.
3: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
4: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
5: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
4: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
5: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i hi havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
4: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
5: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
4: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
5: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc, doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
4: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països. I en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara, l'ambient encara és més suau que no pas ahir. Aquesta hora també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les 4 gotes i 4 trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats. precipitats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida i, atenció, el diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap eficaç sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins a la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon ajudant més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que els 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos del tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7 i mitja.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pascual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pascual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabem que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid-Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat. Jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.

0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
7: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
7: Anem al teatre.
8: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports, parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials. però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu, els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
5: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
5: Sí.
6: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No, no deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
7: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
8: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la Via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament, que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
9: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver una solució alternativa.
10: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
1: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de

0: al nomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
1: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic, fins i tot, i és el que ens han demanat.
0: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
1: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
0: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
2: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
3: I tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
2: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
3: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més el sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus, que ja diem, són desbocades les temperatures.
2: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
3: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
2: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
3: Completament.
2: Vinga, sí, fins que després. Vagi que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: Adéu.
2: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Ponts, Arbeca i

0: i Agramunt. Tres estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera, i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis... cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest repte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
2: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryke and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
3: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
4: So when they... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
3: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8:03, és hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, a l'ús de la Trinitat sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 km de circulació molt lenta. Això fa que tota les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya al cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
6: Sí.
7: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No, no deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
8: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat on érem abans de la signatura del memoràndum. Què et sembla?
9: Esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. No? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
9: Sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part d'Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no?, com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç. No? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer l'assignatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
1: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
10: Bon dia, Elena. Sí, aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
11: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors ens unim, perquè, com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal, però que es dona en conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara els sembla veu perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
10: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyador i Casa Gemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
11: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
10: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
11: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals. I demanem, sobretot, més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
10: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
1: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Minuts i arribarem a 9:15. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
12: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels Satorans, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest repte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de l'Ella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
13: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
14: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
15: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
16: Intens, hi ha hagut moments de tot.
17: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
14: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
18: La de la paraula i les 3 definicions eren paraules que no havíem escoltat.
19: Sempre costa més el lletreig, i el nivell 3 doncs, és un nivell difícil.
14: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
20: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes, perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estava amb un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
14: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
22: Aquest 27 de juny...
23: Eloi Salat.
24: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
23: Juno Sibling.
25: Els plors i les cors.
23: Fumi Suzuki.
22: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia. Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
23: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. Oh, man, the bus is overcrowded, not feeling proud.
22: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
23: No t'ho perdis!
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja no ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu, els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no? El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
5: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
6: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. I avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de festa major, la festa major també de l'escola i d'una arribada de Sant Pere. I aquí trobem tot el seguici i farem doncs, honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
5: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
6: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
5: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
7: Bon dia.
5: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
7: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut. I estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
5: I sou una pinya, no? I com encareu anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
7: Sí, estic una mica nerviosa però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics... I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
5: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
7: Moltes gràcies.
5: I companys, ja ho veieu aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
8: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
9: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
8: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
8: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
8: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
8: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes

0: del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
2: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
3: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
4: A mi em sembla bé perquè sorties de la platja i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
5: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, ja a la sal i tot.
6: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
2: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
7: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Pro Vítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
8: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
7: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i

0: de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
1: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
2: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
1: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
2: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi. Ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
1: I, Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
2: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
1: Doncs, Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
2: Correcte, això mateix.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Doncs, companys, ja heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
0: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada, Helena, ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
3: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
0: I tant.
3: Val, Cristina, bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi bé.
3: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
4: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo ho vaig notar com electricitat.
6: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Les mosques fastigoses.
7: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
8: ¿Qué estás haciendo?
9: Soy yo, Joel, tu hijo.
6: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
8: Pensé que tu moriries antes.
10: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
11: Yeeha! Així us declaro marit
8: i obert.
11: Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
10: Gràcies, gràcies!
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Un altre cop l'extinció, no!
6: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
15: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
16: No m'hi veus capaç, oi?
17: Que sí!
3: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sónar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí, a les 7. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu, doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir així les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula, volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari Usted, que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
4: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte de debat a la part final del ple municipal, quan el PSC va preguntar per la rescissió del contracte amb l'adjudicatària i la contractació d'una nova empresa. Com ja havia fet la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, a Premià Mèdia, l'alcalde va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre perquè així s'hi ha compromès per escrit la nova empresa, però amb tot el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clar per tal que les famílies que esperen plaça en aquest centre puguin valorar la situació i tots els condicionants i prendre les decisions oportunes, perquè, segons el PSC, no es pot tenir la certesa que l'escola obrirà a temps. Escoltem un fragment del debat al ple entre la portaveu socialista Luz Cánovas, que reclama transparència i un calendari, i la regidora d'Educació i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant. Navarro, d'altra banda, atribueix el clima d'incertesa que s'ha generat entre les famílies a certs titulars alarmistes, en paraules seves.
5: Que es faci pública la situació actual del projecte de reforma, que s'informin de les causes del retard acumulat, que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini. termini.
6: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està en condició sine qua non que acabi abans d'acabar el mes d'agost. Totes les famílies que arran de certs titulars alarmistes s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat. Cada vegada que hi ha algun pare, alguna mare, alguna família que demana informació, contestem directament i personalment.
7: A nivell de comunicació, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no? Vam quedar que es faria una visita. Jo crec que la comunicació està donada.
5: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions, no? Jo crec que són molts pares que no pertanyen tampoc a aquesta plataforma. Hi ha escoles bressol a Premià que estan també pendents de si es resoldrà o no això a temps per veure si obren portes i contracten personal a setembre o tanquen.
4: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. També va confirmar a pregunta del grup socialista que el canvi d'empresa comportarà un sobrecost, però no va donar cap xifra i es va comprometre a trametre la informació als grups municipals. Comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres a la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsòl i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025, unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions amb les cruïlles dels carrers i això endarreria, per tant, l'inici de l'asfaltatge. Enllestir d'aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i ara es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades per al pas i seguretat de vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta de qualsevol element que hi hagi pogut quedar. Dijous 18 i divendres 19 de juny, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Quan comenci l'asfaltatge, s'hauran de fer talls puntuals a les diferents cruïlles de Verdaguer amb els carrers perpendiculars.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt s'ha desplaçat a Barcelona i ha registrat al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que s'ha fet a la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'ABB del barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
8: Matinal Premià Mèdia.
4: El PSC s'ha pronunciat en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge la Fira Ficus. Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. I també ens deia que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants i convidava el govern a convocar l'activitat en altres dates. Escoltem el regidor José Ballesteros.
9: El que veig no és l'emplaçament, és la data. Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope. Penso que és una molt bona idea, però que s'ha de reformular poder la data i poder més fer-la a l'abril o l'octubre. I no és per l'emplaçament. L'emplaçament jo ja estic molt content, vull dir, perquè també penso que que és una cosa que des del PSC també treballem molt, perquè tots els barris participin en actes, que ens movem una mica més del centre. Uh-huh. I penso que l'emplaçament és positiu. Jo penso més per la data.
4: La Fira Ficus es va celebrar el 14 de juny passat per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als ens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador, amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació, però, el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec als ens municipals, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades que equivalen a 2.490 tones, cosa que suposa una ràtio de 19 quilos per habitant. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant. La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que enfrontarà els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis, com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. L'objectiu, segons explica Quim Not, tècnic de Cultura i Festes, és implicar més la ciutadania en la celebració i reforçar la identificació amb els dos bàndols.
10: D'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, uh-huh. Es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és apropar nous públics i que la gent es senti més a la festa del seu poble.
4: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més, el concurs de guarniments, el Premià en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles de canó i un llançament d'espadenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre, abans del concert de quilòmetre zero. Els resultats es podran seguir a través d'una apartat específic al web de la Festa Major. La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com un nou element participatiu de la celebració.
8: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
11: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 6:45 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
12: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat per ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
14: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats. Les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
3: Aquest 27 de juny...
15: Eloi Salar.
16: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
15: Juno Sibling.
17: Els plors i les comes.
15: Fumi Suzuki.
3: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
18: Se m'acaben opcions.
3: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
15: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
3: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
15: No t'ho perdis!
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
19: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
20: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
21: Hola.
22: Hola, bon dia.
20: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
22: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
21: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
20: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
21: Sí. Cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes. Per tant, sí.
22: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
20: Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
21: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
22: De fet, a la web del Mares Music, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
20: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
21: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
20: Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
21: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
22: Sí,
21: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
22: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no? I a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
21: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però, bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
20: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
21: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu, i també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
22: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
20: Clar.
22: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
20: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
21: Doncs, per una banda, buscar el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no? Que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no? Que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen, també el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
22: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
20: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
22: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres d'entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
20: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al sí. Maresme.
22: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
20: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
21: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
20: Un videoclip, no?
21: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi, qui l'escull, és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
22: El
21: Premi Local, exacte.
20: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
22: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
20: De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, què els hi diríeu?
22: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. Allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització, ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que, amb tot el que calgui.
0: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2025-2026, disculpeu, i bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
21: Gràcies a vosaltres.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
23: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant. I, de fet, diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor, pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Reobrim avui pàgina d'eleccions municipals. Aquests dies, ja fa algunes setmanes, estem conversant amb els diferents candidats que ja s'han anunciat per part dels diferents partits premianencs de cara a les eleccions del maig de 2027. Però teníem pendent la conversa amb, de fet, qui ho va anunciar abans que tots, que va ser el candidat d'Estimem Premià, que no és altre que l'alcalde Rafa Navarro i que ens acompanya avui als estudis de Premià Mèdia. Rafa, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Com diem, Rafa Navarro va ser el més matiner. Òbviament, en aquell moment en vam informar, però teníem doncs, una conversa pendent per abordar doncs, amb més calma i amb més deteniment els propòsits, els arguments, les raons que porten Rafa Navarro a renovar aquesta aposta, aquest repte d'encapçalar la candidatura del seu partit. Serà la segona vegada que encapçala la llista, però ell ja era alcalde anteriorment, des del 2020, comencen a ser anys, però el fet que torni a fer aquesta aposta ens diu, d'entrada, que considera el projecte vigent i que aquí no s'ha esgotat res,
3: Sí, clar, si no, no faria el pas. Aquesta vida política no s'acaba mai. Per tant, venir a dir que queden coses per fer és un tòpic que no s'aguanta per enlloc, perquè sempre quedaran coses per fer, perquè, evidentment, la vida d'una ciutat com Premià de Mar no hi ha un punt i final. Però sí que és veritat que hi ha projectes que estan a mig fer i una de les coses que he après amb els anys és que amb l'administració pública cal molt de temps i molta paciència per poder tirar projectes. Des de l'estratègia primera i el disseny de què farem d'aquí uns anys fins que veus la consecució de les coses, passa molt de temps. I ara mateix estem al mig de certs projectes i certes transformacions que les hem anat plantejant, algunes des de fa pràcticament 6-7 anys, i que encara no les hem aconseguit cristal·litzar. I per això crec que val la pena mantenir almenys aquesta possibilitat de liderar aquestes transformacions que són tan evidents com el pla de barris que ens volem presentar al barri Mares Matarte, que ha de significar una gran transformació, Can Sant Pere, que és un dels grans reptes que tenim com a ciutat, què passarà amb aquelles famoses pastilles pendents d'urbanitzar o no. Hi ha coses que són estratègiques i que tenen un futur incert per endavant, o com a mínim llarg per endavant, i intentarem mantenir-nos al capdavant d'aquestes idees, perquè pensem que ho estem fent bé, ho estem fent en coherència, ho estem fent seguint unes projeccions i unes estratègies molt ben marcades i no voldríem que això doncs, es torcés, no?
2: Mm-hmm. Molt bé. Rafa Navarro ha assenyalat ja doncs, algun d'aquests projectes diguem de llarg recorregut que no vol deixar a mitges, si és possible. Ell doncs, vol ser-hi, liderant-los novament. Hi ha un projecte que no ha assenyalat, que tenim en ple moviment, podríem dir, i que de cara al 2027 també hauríem de completar, i és el de la implantació del nou sistema de recollida de brossa, amb tots els reptes en matèria de reciclatge, i que ell mateix ja més d'un cop ha assenyalat com una de les principals fonts de desgast, aquesta és la paraula que ha fet servir ell mateix, en relació a aquest tema, que haurà estat, com dic, dels més esgotadors del mandat actual i una pedra de toc, m'atreviria a dir, fins i tot en matèria política. Com afronta el nou repte electoral?
3: Doncs primer reconeixent el que sempre he dit i continuo dient que si no hagués estat per aquest tema segurament haguéssim tingut un mandat molt plàcid en el sentit de no tenir ensurts i no tenir polèmiques més enllà de les habituals, que es pot tenir amb el dia a dia d'una ciutat de gairebé 30.000 habitants com és Premià de Mar. Dit això, jo en els últims mesos ja he anat explicant i he anat avançant, i ho he explicat a associacions de veïns, i ho he explicat a la ràdio, i ho he explicat a altres partits, i ho he explicat als meus companys de govern, i ho he explicat a l'Agència de Residus de Catalunya, que vam ser dels primers i dels més valents en fer una implantació gairebé absoluta del sistema de recollida selectiva, amb targeta intel·ligent i el porta-a-porta comercial, i que hem après molt. Hem après dels encerts i hem après dels errors. I ara el que toca és no instal·lar-se en els errors, però mantenir els encerts. És fer una mena de quadratura del cercle que l'estem treballant. Ja fa mesos que estem treballant amb una modificació de les ordenances per poder, doncs, sempre he dit, tibar al màxim la taxa justa. És a dir, que qui faci les coses bé rebi un benefici molt notable per fer les coses bé i qui faci les coses malament doncs, quedi penalitzat de manera notable també. Però que sigui una decisió potestativa de cada veí i veïna de Premià de Mar. Això seria un model, diguem, revolucionari perquè encara no s'ha aprovat, i si no s'ha aprovat és perquè encara ningú havia arribat a l'estat de maduresa de la implantació del sistema com estem a Premià de Mar, amb els seus encerts i les seves i els seus defectes. Una altra cosa que també hauria d'anar acompanyat

0: heu rebut, i la gent que decideixi que això no és per ells, que ells no volen reciclar, que el sistema no va amb ells, el que sigui, i llencin la borsa a dins, un mínim acte de civisme, i al final d'any, doncs, pagaran aquest reciclatge que ells no fan en origen i que s'ha de fer, doncs, posteriorment. Sembla una idea molt fàcil, però no és tan fàcil si ningú l'ha fet encara. I hem arribat a aquesta conclusió després d'analitzar, analitzar, analitzar, analitzar, a veure que arribem als nivells mínims de reciclatge, però que Europa ens demana, doncs ja el següent repte és el 60%, estem al 56%. És molt probable que aquest any mantinguem aquests nivells per sobre dels 55 previstos, però és que d'aquí uns anys ens demanen el 60. Com saltarem del 56 al 60? Doncs hem de buscar fórmules. I penso que aquesta fórmula no només ens ajuda a posar, doncs, en valor la consciència de les persones, dels veïns i veïnes, sinó que, a més, ens pot ajudar a assolir, doncs, a pujar encara més aquest, aquest nivell, aquest percentatge que ens està demanant Europa, no? Mm. I aquí haurem de veure, doncs, com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Assumen aquests canvis o plantegin canvis alternatius, però sense demagogia, que no passarà, perquè és que la brossa és molt...
1: Premià dels seus companys de govern, l'estimem Premià, i d'alguna manera va donar a entendre que el bloc continuaria, però ens costa de creure que la llista es mantingui idèntica i pot haver cares noves, no?
0: A la llista, recordem que van presentar 31 persones, 21, diguem, legalment establertes, que són, serien els 21 regidors, més 10. És lògic que de 31 persones algun canvi hi haurà, però també és veritat que jo sóc persona de paraula, estem treballant molt bé. Estem treballant molt bé de cara al ciutadà i estem treballant molt bé de cara endins. I jo no puc ni pensar a prescindir amb les persones que estan fent possible aquest projecte, perquè és veritat que la gent, a més, ara amb la barra lliure de les xarxes socials, no? Que si l'alcalde, que si l'alcalde, que si l'alcalde... Bueno, l'alcalde ojalà tingués jo tant de poder com la gent pensa, no? A darrere hi ha un equip de persones que ho estan fent realment molt bé. Per tant, jo ho torno a dir i veureu quan la llista sigui pública que no m'hauré equivocat, que jo mantinc tota la confiança plena en tot l'equip en bloc i que, lògicament, a més, aquesta vegada hi ha un canvi lleu, però que a nosaltres ens afecta, bueno, gairebé tots els partits, que les llistes han de ser llistes cremallera, de dona-home, home-dona, abans eren en grups de 5, no?, de 3 i 2, i això sembla que no, però, clar, nosaltres a la llista portàvem més dones com als llocs, diguem, principals, i ara, doncs, haurem de fer algun altre equilibri. Això implicarà, doncs, que possiblement veiem alguna cara nova en les primeres posicions, però per una qüestió, precisament, logística, eh? Però el grup es manté sempre que el grup vulgui, evidentment, no obligo a ningú, i sí, sí, ho vaig dir fa 6 mesos, ho mantinc, i així serà.
1: Molt bé. Hi ha una altra qüestió relativa al partit, en aquest cas. Navarro, des de que és alcalde i des de que lidera el partit Estimem Premià, aquí a Premià de Mar, que ens ha dit més d'un cop que ell era un vers lliure dintre del partit a escala nacional. Ha remarcat que el seu projecte per davant de Junts és el d'Estimem Premià, ho ha remarcat molts cops, i algun mitjà de comunicació ha arribat a dir, després ell ho ha desmentit categòricament, que en algun moment estava a punt fins i tot d'estripar el carnet de Junts. Tot plegat ens porta a fer-li la pregunta. El matrimoni de Rafa Navarro amb Junts, en quin punt està?
0: Jo la metàfora no la faria servir com un matrimoni, és una relació professional. D'acord? Jo no he nascut polític, ni he viscut de la política, mai, ni tan sols ara. Sempre m'agrada dir, i continuo dient, i continuo anunciant, que jo no deixaré mai la meva feina. Jo soc professor ara mateix a dos centres universitaris, per tant, aquesta és el pal de palla de la meva vida, i això em permet prendre decisions com un vers lliure, com deies, a l'Ajuntament. Per tant, la relació que jo tinc amb Junts és una relació cordial, és una relació, jo crec, de laboral, una relació professional, però en cap cas hi ha un proselitisme polític d'algú que hagi nascut d'unes bases i és molt respectable, eh? I hagi, doncs, tingut, doncs, cor de partit. No sóc un tribunero de partit. I això és veritat. Això em permet, doncs, prendre segons quines decisions i marcar segons quins postulats. Per exemple, jo dic ara, ho he dit sempre, però dic ara que jo no pactaré mai, mai, mai a la vida amb l'extrema dreta. Mai. mai. I he demanat a Junts

0: que es posicioni d'una manera molt clara i marqui aquesta línia vermella o aquest cordó sanitari, sigui quina sigui la casuística. Jo abans me'n vaig a casa, perquè a mi el que m'importa molt, l'altre dia dèiem en una reunió de veïns, és anar-me a dormir tranquil. I mentre jo me'n pugui anar a dormir tranquil, prendrem com a equip les decisions que creiem interessants per premiar, tant si són d'esquerres, com si són de dretes, com si són de centre, com si són liberals, com si són proteccionistes. És a dir, prescindeixo d'aquestes etiquetes. Per tant, la relació que tinc amb el partit és cordial, i tenim fil directe, doncs, com tots els alcaldes i alcaldesses de Junts, amb els nostres referents a Madrid, a Barcelona, però tothom sap perfectament que sí, que sóc una mica el bitxo raro, pel bueno i pel malo, a vegades em diuen, i que a premiar les decisions que es prenen tenint en compte l'interès dels veïns i veïnes, i punt. No s'ha pres mai cap decisió tàctica, i la prova està en que, si repasseu els plens, moltes vegades hem votat amb posicionaments, diguem, de país, hem votat en contra del que el precepte del partit estipulava, perquè jo sempre deixo llibertat de vot als meus regidors i regidores i predico amb l'exemple. Amb el que no estic d'acord, doncs no estic d'acord. A mi m'és igual qui m'ho digui.
1: Mm-hmm. Ens acaba de servir dos fils per estirar en aquesta última intervenció. L'alcalde parlava de línies vermelles, que és un concepte que apareix molt quan s'acosten unes eleccions. I nosaltres li volíem preguntar precisament pel que podria passar, anem a conjecturar una mica en aquesta campanya i passades les eleccions. Què li diu el nas respecte de les aritmètiques i on posem aquestes línies vermelles? Perquè ja ens ha deixat clar que no pactaria en cap cas amb l'extrema dreta, que podria irrompre a l'escenari municipal. No sé si n'hi ha més de línies vermelles.
0: No hi ha cap línia vermella més. A més, crec que ho hem demostrat sobradament en aquests anys, que hem estat capaços de parlar amb Ciutadans, ens hem entès amb el Partit Popular, hem negociat pressupostos amb els Comuns, hem negociat pressupostos amb Crida. Hi ha moltes vegades que, quan parlem fora del foco mediàtic, doncs estem més d'acord del que semblaria en moltes coses. Tenim diferències ideològiques, però això no ens impedeix, en tots aquests casos, poder arribar a acords quan es tracta de coses de que el sentit comú ens diuen que hem d'anar per un camí determinat, no? Per tant, jo l'única línia vermella que poso és la que he posat sempre des de jove, Vull dir, abans, molt abans de dedicar-me a la política, que és l'extrema dreta. O sigui, el que està passant en aquest país, el que està passant en el món en general, perquè si comencem amb el senyor Trump als Estats Units i tot el moviment d'extrema dreta que s'està donant a Europa, doncs realment és molt preocupant. I quan això aterra a Catalunya, a més, i tenim la marca blanca, diguem, espanyola i la marca blanca de catalana, doncs encara es fa més preocupant. I veure com amb un discurs populista buit de tiar l'odi amb dues idees força, que es necessita 0,0001 neurona per poder entendre-ho, són capaços de dinamitar la feina que fan molts partits polítics, molt seriosa i de molt de fons, és preocupant en l'ideològic i preocupant també amb el resultat que pot tenir aquestes formacions a dins de les estructures, no?
1: Li fa por a Rafa Navarro que l'aparició en la cursa electoral, però potser després també al plenari d'aquests partits d'extrema dreta pugui, ara ho deia, dinamitar el que és la vida política municipal?
0: No, por no, perquè afortunadament jo crec que Premià té seny, i el seny farà que, si aquestes formacions es presenten, tinguin una representació residual. Al Consell Comarcal tenim un cas. Al Consell Comarcal hi ha un conseller que és de Vox, i realment ha quedat com un conseller totalment anecdòtic, sense cap tipus de possibilitat de dinamitar res. Jo crec que el pitjor dels escenaris de Premià de Mar hauria de ser aquest, que hi pugui entrar algú i que quedi amb un racó sense capacitat de poder realment dinamitar res, sempre i quan la resta de partits tinguem clar que estem a l'altra banda. A mi el que em sap greu moltes vegades és que jo em posicioni d'una manera tan clara i ho hagi fet públicament i hagi demostrat públicament aquest compromís i que continuïn partits a l'altra banda, més a l'esquerra, que em continuïn, per tacticisme polític i pel que sigui, doncs, etiquetant-me de fatxa i de connivència amb l'extrema dreta i tal, quan això, en el meu cas, no ha estat mai ni serà mai, ho he dit públicament. I això sí que sap greu perquè aquest populisme que denunciem amb uns resulta que també l'utilitzen els altres, en comptes de basar-se en fets. Jo estaria encantat de la vida, i ho he dit públicament i continuo dient, de poder fins i tot liderar un govern de concentració en el moment que veiéssim aquesta amenaça. I un govern de concentració és donar-li a tothom una possibilitat de poder tenir incidència amb les decisions que es prenen en aquest Ajuntament. I jo ho he intentat en el passat i se'ns ha negat aquesta possibilitat per ideologia. Home, nosaltres no pactarem mai amb Junts, no? Se'ns ha dit. I no s'ha volgut veure la persona darrere o els projectes darrere. I qui ha estat capaç de saltar o de salvar aquestes diferències ideològiques ha acabat treballant i ha acabat doncs, sumant pel projecte de Premià. No? Això és el que m'agradaria veure. Però no em fa... No, em preocupa com a ciutadà i em preocupa com a polític efímer que l'extrema dreta estigui guanyant posicions i ho faci d'una manera tan fàcil i amb un discurs tan absurd i polèmic. Però no em fa por a Premià de Mar el que pugui passar en aquest sentit a les properes eleccions.
1: D'acord. Per últim, no se li escapa a ningú que tant estimem Premià com tots els altres partits tenen ara un any agitat de feina, de mobilització, de militància, de despesa fins i tot econòmica i sobretot de despesa d'energies, és lògic. No són o tenen l'estructura dels grans partits ni poden crear equips específics, sinó que són els mateixos, moltes vegades, regidors, el mateix alcalde que hi haurà d'anar perquè se m'entengui, enganxar cartells. És compatible? És a dir, aquest últim any de mandat en què els partits hauran de dedicar tants esforços a la campanya, ja podran dedicar-lo als que tenen responsabilitats de govern al que és realment important, que és governar?
0: Sí, al final ja ho hem fet, ho fa tothom, vull dir que ho fa tothom, absolutament tothom. I en el meu cas particular tinc la sort de tenir un equip molt bo i un equip gran de gent. O sigui que quan es tracta de mobilitzar, jo afortunadament no estic sol penjant cartells, són moltíssimes persones, motives són moltíssimes, i els fets em remeteixo, vull dir que quan hi ha una activitat, diguem, que convoca el partit o en campanya, doncs són moltes persones les que sumem per aquest projecte. Per tant, al final els 15 dies de campanya són uns 15 dies molt intensos, però és una part més de la feina. Vull dir que, a més, li estàs dient a algú que això, que fa d'alcalde, que fa de president del Consell Comarcal, que fa de professor, que té una vida, i que de tant en tant encara troba temps per sortir a córrer de tant en tant. Vull dir que a mi la feina no m'ha espantat mai, el volum de feina no m'ha espantat mai, i això ja ho he viscut diverses vegades, ho he viscut com a gestor de campanyes, com a empresa de comunicació anteriorment per molts partits, ho he viscut com a candidat, i bueno, doncs ho tornarem a viure i ho tornarem a encaixar, no és problema.
1: Molt bé, doncs com diem a tots els candidats que passen per aquí, sort i encerts en aquesta nova cursa electoral. Rafa Navarro, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
5: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
4: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats, però els incendis a Alella i l'Albi, i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via, a l'AP7, a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
8: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
9: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
10: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
11: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
12: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
13: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
14: Gràcies per escollir-nos.
15: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
16: Nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
17: ¡Ahora!
18: ¿Qué vas a hacer?
19: Recargar.
20: ¡Torpedo!
19: Es genial tenerte de vuelta.
21: Me la suda.
19: Están tirados.
22: Funky Radio Show.
23: ¿Qué coño es esto?
24: Funky Tracks Radio.
25: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Premià Mèdia. Informació.
26: La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha expressat a Premià Mèdia la seva plena confiança que la nova bressol als Corriols estarà a punt l'1 de setembre i fins i tot ha afirmat que no es contempla cap altre escenari ni s'ha previst un eventual pla B. Busquets ha explicat que en el moment que l'empresa que feia la reforma del Voramar va fer fallida, es va córrer a buscar-ne una altra que es pogués comprometre a complir els terminis i que aquest compromís fins i tot s'ha signat expressament. La nova empresa ja treballa des de la setmana passada i ho farà tot l'estiu, agost inclòs, fins i tot amb dobles torns, i la idea és que hagi acabat d'aquí unes 10 o 11 setmanes amb temps de marge perquè després es pugui equipar el nou centre.
27: Es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres amb, bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai. Evidentment, treballarà durant el mes d'agost. Sí que les faran dobles torns i jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà. En aquest moment, jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest paper perquè no estem en aquest escenari, val? En el moment en què, si això s'esdevingués, tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
26: El canvi d'empresa adjudicatària, segons ha explicat Busquets, suposarà un sobrecost en l'actuació, sobrecost que no ha sabut precisar, però que serà assumible i no condicionarà ni els terminis ni el projecte. La regidora ha celebrat, d'altra banda, el fet que per primer cop que hi hagi constància entre l'escola Els Gafarrons i l'escola Els Corriols, les places disponibles superin la demanda i ha indicat que fins i tot s'ha pogut donar plaça a alguna família de fora de Premià de Mar. Justament aquesta setmana tenia lloc el sorteig per determinar l'ordre d'entrada a un o altre centre, però com diem, les 187 famílies preinscrites tindran plaça pública i no quedarà cap fora, cosa que fins ara passava sistemàticament. Busquets també s'ha referit a la contractació de la Fundació Pere Tarrés per la gestió dels Corriols després que aquesta institució hagi guanyat la licitació i s'ha mostrat molt confiada en la seva solvència i en el fet que es doni continuïtat al model pedagògic que ja ostenta l'escola Els Gafarrons.
27: Sí, és així. Vull dir, a la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte i, sobretot, que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir que no sigui... Ja començo de zero, no començo de zero perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la de Els Gafarrons.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El Món és Digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Bé, doncs, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa o, si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
2: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la Revolució Industrial i aquesta és que la Revolució Industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
4: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
6: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no Leo XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja els va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un, era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquest moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de Papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
4: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
2: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana, estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement, i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics et donen una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnífica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
4: Sí, vale, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que, no, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
6: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure. Passava
2: per allà. Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
6: Exacte, és que la van... No. Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
2: Exacte,
6: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren alguns d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja El papa, i de fet la seva gent d'Espanya, ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? O sigui, suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic, això, no? Però, bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
2: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però en el, avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. No? I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que l'agenda Cloud, l'agenda d'Anthropics, va treure una nota dient que s'havia d'aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manel Sant Romà on ho comparàvem amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món. I a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Doncs, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
6: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tota aquesta muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió, a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no ho dic amb acritud, no ho vull fer insolent, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització és un tema dels friquis i l'energia de los ecologistes o ecologoides, diguem, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
4: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
2: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia. No? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
6: Totalment.
2: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si, doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres, o que ens vulguin ensenyar, i això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
4: Héctor?
6: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que... Yo de verdad, lo de la ONU digital, me parece una muy buena idea, la veo absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de la democràcia que estan generant. Diem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrola? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
2: Més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
6: Exacte.
2: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
6: Exactament.
4: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni en res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
2: Doncs, Héctor, mateix.
6: No, sí, molt simple. Continua recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continua fent un combat d'autocràcia, i treballa molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
2: Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem visquent ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
4: Res més. No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a l'oestia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
4: En definitiva, al programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
7: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara anem a l'escola Voramar, a l'antiga escola Voramar, on els últims temps hi estan passant moltes coses, però resulta que no totes són com les hauríem volgut, com hauríem esperat. La setmana passada vam tenir notícies de les obres a l'escola Voramar que, com diem, suposaven un contratemps en la construcció o en la creació d'aquesta segona escola bressol municipal als Corriols. Per saber què ha passat exactament i què podem esperar de tot plegat, tenim avui als estudis la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, gràcies.
1: Abans que res, explica'ns, sisplau, què ha passat i com s'ha viscut des de l'àrea d'educació.
2: Bé, el que ha passat és que durant un cert temps, unes setmanes, per un motiu de fallida de l'empresa constructora que estava treballant, doncs van plegar, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, el que estava clar és que havíem de buscar una alternativa, i una alternativa que fos viable i que fos coherent amb el nostre discurs de que això, que el mes de setembre aquestes obres haurien d'estar acabades i que l'escola podria estar en funcionament, val? Aleshores, des de, bueno, des de l'alcaldia, des de serveis tècnics, es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini, val? Perquè evidentment, doncs, la finalitat, l'objectiu final és que això al setembre funcioni i, per tant, doncs, si entrava aquesta empresa era amb aquest compromís. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres. Bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai i perquè tot estigui a punt perquè el mes de setembre els infants i les famílies, doncs, puguin gaudir, puguin tenir l'escola dels Corriols.
1: I ja s'ha tramitat i formalitzat el traspàs, podríem dir, d'una empresa a l'altra. Això està fet, ja?
2: Sí, sí, de fet ja estan treballant. Des de la setmana passada ja hi treballen. I també dic que paral·lelament també hi havia el tema de l'adequació del pati. I mentre no hi ha hagut obres en l'interior, sí que han continuat les obres en el pati. Per tant, també s'ha avançat en aquest sentit. I ara, des de fa dues, aquesta és la segona setmana, doncs ja s'hi està treballant i bé, segueix el compromís. Aquesta empresa, doncs, evidentment treballarà durant el mes d'agost. Si cal, es faran dobles torns per poder... I jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà.
1: Molt bé. Ens dius que les obres haurien de deixar marge per equipar el centre. De quants dies o setmanes estem parlant? Quin temps hauríem de tenir perquè l'1 de setembre hi hagi escola i equipament?
2: Bé, jo entenc que per l'equipament, evidentment, nosaltres ja hem fet comanda de tot el que es necessita, doncs, per el mobiliari, el material fungible, evidentment, tot això ja està encomanat i està esperant en el moment en què això es pugui traslladar. Jo entenc que això... És a dir, el que és equipar les estances, això en una setmana es fa, vull dir, amb treball una mica intens, però es fa perfectament. Per tant, jo crec que tindrem marge per fer-ho i, evidentment, i si falta alguna cosa, però jo crec que ja està tot demanat i, de fet, estan a l'espera de dir, bueno, doncs ens ho podeu portar tal dia. És a dir que, bueno, jo crec que tindrem marge i que estarà tot equipat.
1: El contratemps del canvi d'empresa, diguéssim, suposa alguna alteració pressupostària? O ens mantenim dintre de les previsions econòmiques que teníem amb aquesta reforma?
2: Bé, jo crec que ja hi havia les previsions econòmiques, però el fet d'haver hagut aquest canvi, evidentment, doncs, fa que l'obra s'encareixi, doncs, no? Una mica més, però en qualsevol cas jo crec que és algun tema que està controlat i que no té per què interferir amb res.
1: Potser caldrà fer per això una modificació de pressupost en aquest sentit.
2: No ho sé, en aquest moment no t'ho puc contestar perquè no ho sé.
1: D'acord. També se'ns ha dit des de Serveis Territorials que ara mateix estaríem al 30% de l'actuació de reforma del Voramar. Clar, veiem que en els mesos que s'ha treballat s'ha fet un 30 i ara, en molt menys temps, s'hauria de fer un 70. I això, bé, pels que no hi entenem, eh?
2: Doncs... No, jo tampoc no vull entrar en aquests percentatges perquè ho desconec, vull dir, a nivell tècnic no sé si es van fer aquestes declaracions i que es va dir allò del 30%. Jo no he parlat amb el tècnic de Serveis Territorials. Jo el que veig és que l'obra va endavant, que es va fent i que confio, com he dit abans, que això estarà.
1: Molt bé. Ja ens expressa l'Elisenda aquesta confiança plena, ha dit, eh? I a més diu que hi ha un compromís signat amb aquesta nova empresa que es compliran aquests terminis. Per tant, esperem que sigui així, però també esperàvem que fos així amb l'altra empresa i no va ser així. No hi ha un pla B?
2: En aquest moment jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest paper perquè no estem en aquest escenari. Val? En el moment en què, si això s'esdevingués, tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
1: Molt bé, doncs continuem a l'escenari A, el bo. Ahir, dins d'aquest escenari, es feia el sorteig que determina doncs, amb quin ordre entraran la canalla que o les famílies que s'han preinscrit a un centre, a Gafarrons, o a l'altre, que és als Corriols, quan funcioni, que l'1 de setembre ha de funcionar. Passava una cosa, m'atreviria a dir que històrica, vaja, segur que és històrica, tot i que no ho hem pogut comprovar amb tots els ets i uts, que és que per primera vegada que nosaltres recordem hi havia més places que famílies preinscrites. Per una, hi havia... Tenim 188 places disponibles, hi havia 187. Per tant, i dins encara de l'escenari A, per aquest costat sí que tenim notícies immillorables, perquè després de tants i tants anys veient com quedaven famílies fora de l'escola Bressol Municipal, ara fins i tot en sobra una plaça.
2: Sí, la veritat és que jo crec que és, aconseguim una fita important en tot això, no? I sobretot una fita per totes les famílies de Premià de Mar que, com bé dius, des de fa molts anys estaven esperant, no?, poder portar els seus infants en la Bressol. Sí que és cert, jo també penso que és un moment molt important i que... desconec els anys que fa que els nens, que només oferíem 74 places en els Gafarrons, però bueno, en qualsevol cas és un, jo crec que és un èxit. Jo personalment, quan vam dir, bueno, oferim aquestes 188 places, vaig dir, ostres, potser són moltes, no sé si realment arribarem, no? Perquè sí que és veritat que hi ha molta gent a premiar, hi ha molts infants, però també és veritat que la natalitat hi ha una davallada en la natalitat i el meu pensament era, ostres, bueno, doncs, deien, doncs, igual en lloc de fer 4 unitats de I1 n'haurem de fer 3 perquè no arribarem, no? I el cas és que, doncs, els números ens han donat, doncs, l'alegria de dir, ostres, no tan sols no arribem, sinó que podem acollir a tothom, que això és el més important, no? I tenint en compte, a més, que dintre d'aquests números hi ha algunes famílies que no són ni de Premià, no? Dic que, a més, podem acollir a tots els de Premià i en aquest cas, i aquest any i aquest curs, també algunes famílies doncs, que han fet la preinscripció en el nostre centre.
1: Molt bé, fixa't quina il·lusió que fins i tot puguem acollir famílies de fora de Premià de Mar. En el sorteig que comentem, podríem dir que les famílies afortunades, les que quedaven primer, anaven a l'escola Gafarrons i a mesura que anàvem avançant a la llista, anaven a les següents, ja quan s'omplia la Gafarrons, anàvem als Corriols. Per què? Que és millor l'una que l'altra?
2: No, Evidentment no. Les dues llars d'infants, com ja vaig dir al seu dia, tindran, cadascuna tindrà la seva direcció, això és així, però en la licitació s'explicava molt clar de que tot el tema pedagògic és únic, és a dir, tot el que siguin les normes d'organització i funcionament del centre, el projecte pedagògic, tot això, a la programació del dia a dia, tot el que siguin sortides, excursions, tot a nivell pedagògic, tot ha de ser el mateix. Per tant, hi haurà dues direccions, o més, o direccions i coordinacions, i a partir d'aquí les dues han d'anar igual. Per tant, no és millor una que l'altra. És veritat que agafar rons porta molts anys de rodatge, és una bressol molt ben valorada

0: ens inspira confiança, aquesta institució?
1: Sí, sí, és així. Vull dir, en la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte, i sobretot que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir que no sigui, ja començo de zero, no començo de zero, perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la de... Els Gafarrons.
0: Molt bé. Aquesta és la situació que tenim ara mateix respecte del projecte, del projecte tan i tan il·lusionant de la segona bressol municipal a Premià de Mar, l'escola Els Corriols. Abans d'acabar, saltem a una altra escola on també hi passen coses il·lusionants i engrescadores. La setmana que ve s'acaba el curs escolar i en una escola que actualment és de mòduls prefabricats de Premià de Mar, i han de començar a passar coses ja sobre el terreny, pols, totxanes, paletes. Tenim una previsió ja de quan començarà a passar això, fins i tot si es farà algun tipus de convocatòria institucional per tallar la cinta?
1: Bé, la setmana que ve hi ha una altra reunió, ja n'hi ha hagut diverses, amb l'empresa constructora i també amb la direcció de l'escola, perquè, evidentment, com dius, això ocasionarà una sèrie de modificacions o d'adaptacions, que al final, com jo dic, tot això, mentre s'estigui construint l'escola, al final serà també un aprenentatge pels nens i nenes. Vull dir que de tot se n'aprèn, s'ha de buscar la part positiva, i a partir d'ara, per quan acabin ara l'escola, sí que ja s'han començat a fer... vull dir, per exemple, s'ha anat en els in situ, des de serveis tècnics i des de medi ambient, a l'escola per veure tot el tema de tot el tema exterior, no? Des de què passa amb els arbres, quin tipus d'arbres s'han de conservar, com i de quina manera. És a dir, que això ja es va fer la setmana passada, crec que hi va haver una trobada en allà mateix, in situ, i aleshores doncs, decidir veure com es fa i després decidir com s'ha de fer tot el tema del tancament, no? O de l'aïllament del que seria l'obra i del que és l'escola, perquè evidentment l'escola continuarà allà on està, durant el temps que duri les obres, però bueno, tot va endavant. Em pregunta si es farà algun acte, no n'hem parlat encara, però bueno, és possible. També és una altra fita molt important, no? Perquè aquesta sí que porta 10-12 anys, exactament, llavors. I a més, hi ha molta gent implicada en aquí, no? Perquè hi ha passat molta gent, no? Hi ha passat aquest govern, han passat d'altres, hi ha passat associacions de famílies, i crec que també... si la bressol té un moment històric, la Mar Nova també és un moment doncs, molt important per tota la trajectòria que hi ha hagut.
0: Més enllà d'aquest gest institucional que es pugui fer o no, però hi ha una data en què apareixen aquests senyors, diguem, amb el cabàs de les eines i les excavadores? No sé si han de venir excavadores.
1: Bueno, jo crec que ara, a partir de que acabin els temps a l'escola, ja es començaran a fer... Han de fer tot el tancat, no? Han d'encerclar l'escola i han d'aïllar tota la part que s'ha de, que s'ha de treballar, que s'han de fer els fonaments. Per tant, doncs... Però si no comencen ara a fer-ho, jo crec que al setembre s'iniciarà. Però jo diria que tot el tema de l'aïllament es farà ara.
0: Ah, perquè aquest estiu hi haurà treballs.
1: Perquè aquest estiu hi haurà feina, sí. Sí, sí,
0: que siguin aquests preliminars de tancament i no sé...
1: Sí, per això s'ha començat amb el tema extern, del tema d'aquests arbres, de què fem amb tot el que tenim aquí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de què passa al barri de Can Pou aquest estiu. Elisenda, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Festival Nits de Veu tornarà els dies 17 i 18 de juliol al pati de l'Escola La Lió amb una programació que combinarà humor i música en directe. La proposta manté l'essència de les darreres edicions, però enguany reforça especialment l'aposta pels monòlegs amb un format renovat. La nit de monòlegs arriba amb canvis importants. Enguany es triplica el nombre de còmics participants i s'aposta per actuacions breus d'uns 15 minuts en lloc de monòlegs més llargs. Segons la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, el nou format busca aportar més ritme i varietat a la proposta.
3: Aquest any, la nit de monòlegs, doncs, són 7 monologuistes que faran doncs, un quart d'hora cada un, no ho sé ben bé exacte. Però farem una tanda de 4, una pausa i després una altra tanda de 3 més. No? Llavors són, doncs, seran segurament molt divertits, perquè si és un format més curt, doncs, segurament... tindrà més gràcia, suposo, sí. No? Perquè es poden concentrar més i, a més, perquè també hi haurà molta varietat d'estils, que això també és interessant. I la veritat és que l'any passat va ser una aposta que va tenir moltíssim d'èxit. Jo crec que, sobretot, també interessa un tipus de públic més jove, no?
2: La primera de les dues vetllades reunirà Godai García, Alba Segarra, Marc Llinàs, Anna Polo, Raquel Herbàs i Xavi Daura, alguns dels noms més destacats de l'escena humorística actual. L'endemà el protagonisme passarà a la música amb l'actuació del grup Sàbana i el concert de Joan Miquel Oliver, que presentarà el seu nou treball davant del públic premianenc. Les activitats es faran a l'aire lliure al pati de la Lió, que tornarà a convertir-se en l'epicentre del festival. A més de l'oferta artística, la nit de monòlegs comptarà amb un servei de barra durant tota la vetllada, mentre que la nit de concerts inclourà també l'opció de sopar per als assistents. Les entrades per a totes dues jornades ja es poden adquirir a través del web de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i permet, a més, reservar-les online. Es tracta del portal experiències-mep8.turismemaresme.cat i el catàleg que es conforma a partir de les mateixes experiències i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que, segons els impulsors, suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats per al teixit econòmic.
2: Premià Mèdia. Informació. Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
6: Hola, molt bé, Sergi.
5: I avui un dels últims menús de temporada.
6: Sí, avui comencem a tenir menú estival, eh?
5: Què tenim?
6: Doncs mira, d'entrada tenim una entrevista amb l'Anna Urpina, una violinista. Després la secció EGB, avui ens menjarem un meló.
5: Avui ens menjarem un meló, sí. Com, qui ho deia, això? Josmar, no?
6: Josmar Gerona. I per acabar la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Ávila i en Jordan Fauger, avui sobre escoltar i connectar amb la nostra ànima.
5: Fantàstic, doncs som-hi. Tenim amb nosaltres avui a l'Anna Urpina. L'Anna es va formar inicialment al Conservatori Professional de Música de Vic i només en 17 anys es va traslladar als Estats Units per estudiar amb Bartan Manoogian a la University of Wisconsin-Madison. Més tard va completar els seus estudis superiors de música al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i els va ampliar al Conservatori Royal de Brussel·les amb Shirley Lopp, a la Hochschule for Music and Theatre de Leipzig amb Mariana Sirbu i al Conservatorium van Amsterdam amb Vera Beths. El 2022 va veure la llum el seu primer disc, que va ser tot un èxit, Barroc Modern, un disc que ha recollit una quantitat bestial de guardons i premis arreu del món, com la medalla de plata, els Global Music Awards de Califòrnia, en les categories de millor instrumentista, d'artista emergent, la medalla d'or, els World Classical Music Awards del Regne Unit, i recentment, el 2025, l'Anna també ha tret un disc que ha estat també molt guardonat, que es titula Le Chant de les Muses. Anna, molt benvinguda.
7: Hola, bon dia.
5: Un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres al Dial.
7: Igualment.
5: Anna, quan mires enrere, recordes quin va ser el primer moment en què vas sentir que la música no era només una activitat, una afició, sinó que seria una part important de qui eres tu?
7: Bueno, mira, hi ha un moment que jo diria que seria abans de començar a estudiar música, que va ser el meu primer contacte amb la música, i va ser al Palau de la Música, justament, a un concurs que feien d'escoles de cant coral, no? La meva escola, llavors jo tenia 4 anys, feia P4, i la meva escola s'hi va presentar, no?
5: A quina escola anaves, perdona, per curiositat?
7: El Paracoll.
5: El Paracoll, que bo, d'acord.
7: Sí, sí. I el primer moment que jo vaig tenir contacte amb la música va ser allà, cantant al Palau de la Música. Jo wow. crec que allà va marcar un abans i un després en mi, perquè fins llavors, bueno, sí, els meus pares m'havien posat música, devia ballar a casa, però aquell moment jo crec que em va impactar molt i des de llavors jo vaig voler estudiar música. I jo crec que allà aquest va ser un impacte que després m'ha marcat molt al llarg de la meva carrera.
5: I tu t'has especialitzat en música antiga i violí barroc sense abandonar el repertori contemporani. Per què aquests universos musicals?
7: Mira, jo primer, quan un músic es forma, doncs es forma amb el repertori clàssic, no? Amb el violí modern, no? Llavors, en cert punt de la meva vida vaig necessitar un canvi, també perquè em vaig lesionar, i vaig descobrir la música antiga, no? El violí barroc, que realment des del primer moment em va fascinar, no? I em va captar, no? I llavors em vaig especialitzar en aquest camp de la música antiga, el violí barroc, però mai he volgut abandonar una mica el violí, entre cometes, modern, no? Mm-hmm. I en aquest cas, sobretot en el repertori contemporani, perquè realment és el repertori, el llenguatge dels nostres dies, no? En principi jo crec que és la música que hauríem d'interpretar millor, perquè és la música que ens toca més, no? Mm-hmm. I hi ha un munt de grans compositors actuals que són boníssims i molt talentosos i crec que necessiten intèrprets i músics doncs, que toquin la seva música, no? I jo crec que estic fent una mica aquesta funció de tocar la música dels nostres dies, també.
5: Mm-hmm. I més enllà de ser una passió per tu i una professió, la música, diries que ha estat per tu una escola de vida? Què has après de tu mateixa que no haguessis pogut aprendre de cap manera sense la música?
7: Aquesta pregunta podria ser molt complexa, perquè no, realment la música és una disciplina que també com d'altres, eh? Aprens moltes coses, no? De tu mateix, de la constància, de l'esforç, de totes les derrotes que et venen, no? Dels nos que reps al llarg de la teva carrera, amb emocions, amb competicions, doncs continuar seguint, no? Perquè realment la música, més que una professió, jo crec que és una passió i una vocació, no? Si no tens vocació, potser millor no dedicar-t'hi professionalment, no? I realment a mi, doncs això, ha estat una escola de vida perquè m'ha ensenyat uns valors molt, molt forts i molt, molt potents que llavors m'han servit per afrontar altres dificultats de la vida, no? I a part de que jo crec que a part que la música també és una eina que a tots ens emociona i ens fa sentir moltes coses, no? Llavors també és com una teràpia, no? Una mica, a vegades, quan està igual una mica malament o no sé, tocar una mica, a mi per exemple, tocar alguna cosa, alguna peça de Bach, doncs em fa molt bé i crec que també la gent justament escolta música perquè se li mouen coses, perquè fa sentir coses i bueno, i crec que és un bé que hauria de percebre tota la vida.
5: Mm-hmm. Anna, diries que hi ha hagut alguna vegada, alguna peça, algun moment concret? Perquè a vegades, clar, quan us veiem tocar, us veiem tan allà, que tan ficats, tan fluint amb la música, que gairebé diríem des de fora, diríem que aquestes persones que esteu allà tocant a aquests nivells esteu com en un estat d'èxtasi, des de fora almenys és el que sembla. Diries que hi ha hagut algun moment, alguna peça que tu identificaries com gairebé una experiència mística? I en cas de que sí, podries descriure-la?
7: Jo, és veritat que bueno, com també amb altres coses, l'estar present és importantíssim, no? A vegades és difícil, estar present quan estàs en una actuació dalt d'un escenari, que tens nervis, potser et poden venir algun tipus de por. És complicat estar present en el moment i totalment ficat, no? Això també es practica molt a casa quan s'estudia l'instrument. A part de s'estudiar les peces musicals, s'estudia també l'estar present i concentrat al màxim, no? Però és veritat que, per exemple, jo quan toco la música de Bach, és un moment molt místic per mi. És on trobo com una espiritualitat molt forta, no? Sobretot si també puc tocar Bach en alguna església, en algun lloc on l'acústica sigui molt ressonant, molt agradable, puc estar molt a mi mateixa i connecto d'una manera molt profunda amb la música i amb alguna cosa més, més enllà que la música.
5: Llavors hi ha l'altra part dels músics, que és un esforç, no? Dediqueu moltíssimes, moltíssimes hores a una pràctica que és molt exigent. Com vius tu aquesta part?
7: Aquesta part, jo crec que la majoria de gent no sap tot l'esforç que hi ha darrere un músic, no? Perquè els músics som atletes d'èlit, encara que no ho sembli, som atletes d'èlit. El que passa que treballem a un nivell muscular molt més petit, no? Molt, molt, molt, molt, molt petit, però clar, els nostres músculs, tendons, treballen al 100% durant moltes, moltes hores de la nostra vida, no? I per poder adquirir un nivell alt, per poder dedicar a la música, has d'invertir, o sigui, és que és una carrera de llarg fons que jo diria que no té fi, no? És veritat que, clar, els anys d'estudi, d'estudiant, jo, clar, hi ficava moltes, moltes hores, quasi bé 6-7 hores diàries. Wow. T'imagines? És com un atleta d'èlit.
5: Més i tot.
7: Llavors, per això també ens lesionem a vegades els músics, perquè, clar, els moviments repetitius, no?, de tocar tantes hores, al final passen factura, no? I bueno, doncs això és una, per mi és una carrera de llarg fons i clar, això, els anys d'estudi, doncs, són moltes hores. Llavors, ja quan et dediques professionalment a això, amb concerts, amb activitats, és més complicat poder trobar el temps d'estudi a casa, però sí que és molt important. I és veritat que la constància és molt, molt important. A mi em costa una mica la constància, sempre m'ha costat. Però, bueno, ara, tenint un bebè, encara és com a treure hores per estudiar, però, bueno, a poc a poc ho vaig gestionant. Però sí, és veritat que és complicat.
5: Després entrarem en aquest món de la maternitat i a veure com ho portes tot plegat, però quan diries que quan alguna cosa a la vida tots passem per moments una mica més complicats, que a vegades les coses a nivell extern es compliquen i fa que a nivell intern també hi hagi moments més baixos, diries que quan passa això, tu notes en la manera de tocar? Existeix una relació entre l'estat interior i el so que emergeix o no? O sempre surt el mateix?
7: No, completament. O sigui, quan jo no estic bé, no em puc concentrar, per exemple. No em puc concentrar bé, per tant, el resultat de so, de qualitat, de tot, no funciona. Llavors, clar, és molt important intentar estar bé, no? Intentar, per exemple, ara jo ho enfoco en un concert, que pots tenir, doncs, les teves pors, les teves inseguretats, doncs intentar, jo intento una mica, doncs, meditar abans, tranquil·litzar-me, pensar en coses positives, pensar en un ambient de naturalesa, que a mi em relaxa molt estar a la naturalesa, per poder estar jo bé, sentir-me bé, relaxada, i un cop des d'estic en aquest punt interior tranquil i bé amb mi mateixa, puc treure el millor de mi amb l'instrument, no? Però és veritat que, clar, si estàs en un moment de la vida que quan estàs pitjor, jo crec que el resultat que tens amb l'instrument també és pitjor, perquè al final l'instrument és com una extensió de tu, no? Llavors, clar, si tu estàs així, doncs clar, l'instrument també ho nota i el resultat és pitjor.
5: Tu has rebut molts reconeixements al llarg de la teva trajectòria, tot i ser superjove, abans ho dèiem al principi, n'hem citat uns quants. Què has descobert de la teva relació amb l'èxit?
7: Clar, és que l'èxit és molt relatiu. Perquè, clar, depèn de l'èxit per com és per cada persona, no? Potser quan ets jove, més jove, et penses que l'èxit és això, no? Que et donguin premis, guanyar competicions, arribar a la cima, no? Diguéssim, al damunt de tot, però al final te n'adons, no? Almenys jo me n'he adonat que l'èxit és molt més simple, no? Que hi ha, per exemple, poder, per exemple, amb el meu temps d'estudi, poder descobrir coses noves d'una peça o de com estic jo, si estic més relaxada, si estic més tensa, per mi això ja és un èxit. Per mi poder fer un concert, poder arribar a fer un concert amb tot el procés que comporta fer un concert, per mi també ja és un èxit, ja és un bon resultat, no? Llavors, ho he anat relativitzant al llarg dels anys. I també ja només poder dedicar-me al que m'agrada i la meva passió, això també ja és un èxit.
5: I ara recentment has estat mare.
7: Sí.
5: Com ha transformat la maternitat, la teva manera de veure la vida i també la teva manera de viure la música?
7: Doncs m'ha canviat molt. He de dir que pensava que em canviaria menys, però és que no pots fer-hi res perquè la maternitat és una cosa tan, tan bèstia, tan bestial, que et canvia tant a nivell biològic, a nivell hormonal i llavors també les prioritats, no? Vull dir, també he relativitzat una mica tota la vida, no? A vegades, abans de tenir la meva filla, clar, per mi la carrera ho era tot, tot, tot, tot. Concerts, el més important, assolir això, el més important, assolir una altra cosa que em donguessin potser algun premi també. I ara, doncs, és més relaxat tot. Vull dir, per mi el més important ara doncs, és la meva filla, la meva família i la meva feina ve a un segon pla, encara que és igual d'important, també és molt important per mi, però li he tret com pressió, cosa que m'ha anat molt bé, perquè treure pressió va molt bé, perquè quan menys pressió tens, millor ho fas, no? Llavors, jo crec que m'ha fet millorar com a músic i com a persona, també.
5: Que maco. Anna, si poguessis regalar una sola cosa a través de la teva música, què t'agradaria que arribés al cor de qui l'escolta?
7: Sobretot m'agradaria emocionar. Emocionar que la persona que ho rebés li mogués alguna cosa internament. Vull dir, nosaltres els músics normalment sempre estem molt preocupats per fer les notes bé, per la perfecció, no? Sobretot perquè estigui tot molt afinat, no hi hagin errors, que hi hagi un so molt bonic. Estem molt preocupats per tots aquests aspectes, no? Però al final, el més important crec que és, o el que tindria que ser més important és que la persona que vingui al concert o la persona que vingui a escoltar-te, aquella música, allò que fas, li transmeti una emoció, no? I que aquella emoció doncs li remoguin sentiments, tant sigui sentiment d'alegria, sentiment de melancolia, sentiment de el que sigui, tristesa inclús, no? Que això és el més important. El que passa que al final aquest món de la música és un món molt exigent i al final es busca sempre l'exigència, la perfecció, no? Perquè si no també pot ser criticat, no? Les crítiques també busca la perfecció. Vull dir, estem en un món una mica massa elitista, no? Al final. I al final la música hauria de ser una labor també de sanació, no?
5: I ja per acabar, Anna, si haguessis de deixar-nos una única invitació, una única proposta per viure amb més sensibilitat, més consciència i més bellesa, quina seria?
7: En general, dius?
5: O concreta, que vulguis.
7: A veure, pots repetir la pregunta un altre
5: sí,
7: cop?
5: Sí, si ens haguessis de fer una proposta a la gent que t'estem escoltant ara, quan escoltem persones com tu, que toqueu música amb aquesta, no només precisió i tècnica, sinó amb aquesta sensibilitat, amb aquesta bellesa que sou capaços de plasmar a través de la música, és quelcom admirable. I aboqueu tot això. Si haguessis de convidar algú a fer alguna cosa per poder participar més conscientment d'aquesta bellesa, d'aquesta sensibilitat, què diries, què faríem?
7: Mira, primer jo diria que la gent s'obri la ment, i perquè a vegades molta gent té una mica de reticència, sobretot els joves, la gent jove, a escoltar música clàssica, no? Perquè té com el mite que és avorrida, és elitista... No, obriu les orelles i la ment, perquè la música clàssica... és molt bonica, no és gens avorrida, inclús, per exemple, la música barroca pot ser una mica rock and roll, la música romàntica et pot abocar a música igual de pel·lícula, de... I després el meu segon consell seria que realment que les persones deixin fluir-se, deixin emportar-se per la música i allà, doncs, que es puguin imaginar dins seu colors, paisatges, pintures, o el que cadascú senti, però que es deixin portar, que es deixin alliberar, no? Com un moment d'alliberació que ningú el jutjarà, ningú, no hi ha, bueno, sense límits, no? Perquè a vegades les persones estem una mica tenses, no? Ens costa deixar-nos anar per pors a no sé què, no? No, no, doncs deixar-se totalment un moment d'alliberació i de relaxació.
5: Mm-hmm. Doncs Anna Urpina, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui.
7: Moltes gràcies, Sergi, per la invitació. M'ha agradat molt parlar no només de la música, sinó de el que representa la música a les persones i els sentiments. I m'agrada molt, m'ha agradat molt. No puc parlar d'aquestes coses gaire, perquè normalment sempre m'entrevisten per als temes més tècnics de la música, així que moltes gràcies.
5: I enhorabona per tot el teu recorregut i per tota la feina que fas.
7: Moltes gràcies.
5: Una abraçada ben forta.
7: Abraçada, adéu.

Hi ha un conte que en té el cor robat. Diu que hi havia un mestre i un alumne que estaven menjant un meló i el mestre en un moment donat li demana a l'alumne què et sembla aquest meló? I l'alumne pensa, caram, el mestre ara em vol posar a prova, ja veuràs, li donaré una resposta d'aquelles filosòfiques profundes. I li diu mestre, el meló en realitat no existeix. En realitat, és una forma impermanent dins aquest ball de formes on realment l'únic que només... I el mestre el talla secament i li diu, calla, beneit, el meló està collonut, menja i disfruta. A mi aquest conte em fa molta gràcia i potser fa aixecar o fa dibuixar un somriure perquè tots ens hi podem reconèixer una miqueta. Tenim una tendència gairebé automàtica a voler entendre-ho tot, a posar paraules a tot, analitzar-ho, interpretar tot i a buscar un significat profund darrere de cada experiència. I això no és pas dolent, la ment serveix per això, la ment és una eina extraordinària. El problema és quan acaba ocupant tot l'espai i ens impedeix viure allò que està passant. Hi ha persones que passen tanta estona parlant de l'amor que gairebé no l'arriben a sentir. Persones que llegeixen desenes de llibres sobre la pau interior però gairebé no tenen un instant per seure en silenci. Persones que busquen el sentit de la vida sense adonar-se que la vida els està passant ara mateix davant dels nassos. El mestre del conte no menysprea la profunditat espiritual. Ans al contrari. El que fa és recordar-nos que la realitat no sempre necessita ser explicada. De vegades només necessita ser viscuda i gaudida. I això és molt profund. Hi ha un moment per pensar i reflexionar i un moment per assaborir el meló. El creixement interior no consisteix tant a acumular més idees, sinó a recuperar la capacitat d'estar plenament presents davant del que és, d'escoltar una música com la de l'Anna sense analitzar-la, d'abraçar sense explicar l'abraçada, de contemplar una posta de sol sense voler capturar-la i, sobretot, de recordar-nos de tant en tant, deixa't de tantes explicacions, el meló està de conya, menja i disfruta.

0: Ubuntu. Som el Jordan Faugier i la Mireia Ávila i estem molt contents d'estar novament amb tots vosaltres en aquesta secció que hi ha a l'interior dedica a l'espiritualitat. Avui la Mireia no ens podrà acompanyar, però estarà ben present i entre tots dos doncs, hem preparat aquestes intuïcions que avui ens agradaria compartir. En aquesta secció nostra hem parlat un xic sobre el despertar de la consciència, la pau interior, la connexió, la rendició, el camí del cor, el silenci interior. I avui ens agradaria compartir un àmbit que la Mireia i a mi, la veritat és que ens apassiona i que hem volgut titular Escoltar i connectar amb la nostra ànima. Quan fem servir aquesta expressió d'escoltar i connectar amb la nostra ànima, en realitat estem apuntant al simple fet doncs, de connectar amb la nostra essència més autèntica i profunda. Realment som uns grans desconeguts per a nosaltres mateixos, no? I som molt més del que pensem que som. A la Mireia i a mi ens agrada recordar sovint unes paraules molt inspiradores d'en Mario Benedetti, que diu així: ens van ensenyar des de nens com es forma un cos, els seus òrgans, els seus ossos, les seves funcions, però mai vam saber de què estava feta l'ànima. La Mireia i jo no us volem pas convèncer de res, ans al contrari. Només ens agradaria compartir en aquesta estoneta el que des de fa molts anys que vivim i que ens ressona moltíssim. Ja fa més de 7 anys que vam crear Ubuntu Som un Tot, doncs teníem molt clar, no?, que totes i tots doncs, som expressions diferents i úniques d'aquest pur amor incondicional, no? I a la vegada tots som un. Fruit del nostre recorregut vital, doncs hem pogut fer experiència, cada un a la seva manera, que som éssers espirituals eterns, units i interconnectats. I que, en realitat, sempre hem viscut i sempre viurem, no? Ja que només existeix la vida, aquesta vida amb majúscules, una vida que no mor. La nostra essència, aquesta part més profunda del nostre ésser, que alguns anomenen ànima, sempre està connectada a l'origen, no? Aquesta font d'amor etern. I és ben cert que cada ànima, doncs, és un univers en si mateix, no? La Mireia i jo sentim que ni hem començat aquí la Terra, ni acabem aquí tampoc, no? El nostre pelegrinatge còsmic continua i continuarà per altres paisatges i dimensions de la realitat. I al final, doncs vivim per estimar i tenir consciència d'allò que som, no? I una vegada hem complert aquesta missió, doncs el rellotge de l'ànima comença a sonar sobre el rellotge del cos. I la germana mort és com si ens estigués dient a cau d'orella: sou molt més del que veieu, sou molt més del que penseu. Per tant, obriu-vos a noves possibilitats que estan latents en vosaltres, obriu-vos a una immensitat que us habita. Quan tenia 27 anys, se'm va regalar una experiència de despertar, aquestes experiències inefables, no?, que van més enllà del que podem compartir en paraules. Però bé, en aquesta experiència vaig poder viure que som estimats des de sempre i que la nostra essència, la nostra ànima, és eterna. Se'm va regalar poder viure aquesta experiència, la qual m'obrí a la comprensió que la realitat doncs, té moltes dimensions, no? I que la germana mort és tan sols doncs, un llindar vers una nova dimensió, un nou naixement que tots, tard o d'hora, haurem de creuar. També és molt bonic tenir ben present que la immensa majoria de les persones que han tingut una experiència propera a la mort, la immensa majoria diuen que no hem de tenir pas por, que allò que ens espera és amor autèntic i una profunda acceptació. I sí, jo en aquella experiència de despertar vaig sentir una tendresa immensa, no? Més enllà de l'espai i el temps, que, com us he dit, no puc explicar en paraules, no? Després també he tingut el regal de poder acompanyar a diferents persones en el moment del seu traspàs, diferents germans de comunitat, quan era monjo de clausura, el meu pare, la meva àvia. Quan era monjo vaig acompanyar el traspàs del germà Gilbert, que va ser com molt un traspàs molt colpidor, ja que just quan va traspassar, estàvem tots els monjos al voltant del seu llit cantant uns salms i en un moment molt concret d'un salm jo vaig sentir perfectament com la seva ànima, com la seva essència, com que s'anava d'ell i pujava, no? I després ho vaig comentar, no?, amb altres germans i els vaig dir, concretament en aquest verset d'aquest salm, vosaltres heu sentit alguna cosa, no? Perquè jo no estava molt segur si jo ho havia experimentat jo sol o era una cosa que havíem experimentat tots, no? I sí, diversos germans em van dir que era molt evident que en aquell moment la seva ànima doncs, va continuar el seu viatge còsmic, no? I bé, totes aquestes experiències i d'altres que se m'han regalat doncs, m'han fet adonar, no? I viure que aquesta vida que se'ns ha regalat doncs, és una experiència, no?, que disposen les ànimes per anar creixent en vibració i en consciència, no? I tant de bo aprofitem aquesta oportunitat, no?, aquesta etapa en la que estem ara, no?, del nostre pelegrinatge còsmic per anar coneixent la nostra autèntica naturalesa com a ànimes, no?, anar aprenent a viure des del profund amor del qual estem fets i anem descobrint també a cada pas en el nostre dia a dia, no?, que tenim una vida infinita. D'altra banda, si us ressona el que us hem compartit i us agradaria seguir aprofundint, perquè aquí tenim només una estoneta molt petita i aquests temes, clar, són temes que necessiten com més espai, més pausa, més temps, doncs si us ressona això, que sapigueu que des d'Ubuntu som un tot, podeu accedir a dues formacions que tenim dedicades a tot allò que us estem compartint, no?, avui. Una du per nom, precisament, el viatge de la nostra ànima, i l'altra és un seminari sobre la mort que es titula La mort, tornar a casa. Viure des de l'ànima. Viure des de l'ànima és viure des del nostre jo més profund. La nostra ànima sempre està atenta a parlar-nos silenciosament perquè escoltem la seva guia, no? I quan connectem amb la nostra ànima i ens fem sensibles a aquests seus xiu-xiueig, aquestes intuïcions, doncs entenem aquest profund amor del qual estem fets. I descobrim, doncs, això que us he comentat, que tenim una vida infinita i que tot té un propòsit d'amor. L'ànima ens recorda que som universals. Som universals. I bé, no volem pas acabar aquesta secció sense parlar-vos un xic sobre la intuïció. Per què? Doncs perquè les intuïcions, com en recordava Jiddu Krishnamurti, les intuïcions són el xiu-xiueig de l'ànima. Per tal, cal aprendre, eh? Cal aprendre a confiar en aquesta capacitat que tots tenim i aprendre a escoltar els missatges que ens regala la nostra ànima per mitjà de la intuïció. Una intuïció que, malgrat ser moltes vegades molt subtil, sabem en el fons del nostre ésser que és ben certa, no? Em ve ara aquella escena, no?, del profeta Elies a l'Antic Testament, on Déu li diu que vagi a una cova i que se li farà present, i bueno, apareix un terratrèmol, un huracà i diferents fenòmens d'aquests atmosfèrics tan espectaculars, i Déu allà no està present. I de sobte, l'original hebreu diu: en el tènue murmuri del silenci, Elies va copsar la presència de Déu, no? Doncs en aquest tènue murmuri del silenci també ens parla la nostra ànima moltes vegades. I doncs bé, fins aquí la nostra secció d'avui, que hem volgut dedicar aquesta escolta i connexió amb la nostra ànima. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra escolta amorosa, i esperem que el que avui doncs us hem compartit us ajudi també a cadascú de vosaltres a connectar amb la vostra pròpia ànima. Hi ha molts llindars per connectar amb la nostra essència, i no tingueu por d'explorar-los. La Mireia i jo us enviem una forta, forta abraçada des del Pirineu. Pau, bé i Ubuntu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Anna, gràcies, Mireia, gràcies, Jordan, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, i sobretot, no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plataforma Millorem-Bus treu foc pels queixals després que el dimarts passat aparegués un altre cop fent el servei de bus a la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8:05 del matí i a les 9:20 i per culpa d'aquesta estructura per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntegats, dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa per als usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis per tal que la situació no es tornés a produir. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals i, segons afirma Moventis, va preferir utilitzar l'aerobús abans que deixar la línia sense servei. Després de l'episodi, Millorem Bus fa notar a la Generalitat que s'estan incomplint els compromisos operatius perquè aquest model de vehicle ni està autoritzat ni és apte per transitar per aquestes línies i l'insta a actuar amb sancions exemplars i a prohibir estrictament a Moventis fer-ne ús. També anuncia que si emprenen aquestes accions portarà el cas al síndic de Greuges.
0: Premià Mèdia, informació. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I aquest diumenge, 21 de juny, arriba una nova edició de la Festa Argentina Premià de Mar. I per conèixer tots els detalls de la celebració, avui parlem amb en Sergio Lorenzo, un dels impulsors i també organitzadors de la festa. Sergio, benvingut a l'Ona Maresma.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Explica'ns què és la Festa Argentina i per què es fa a Premià de Mar aquesta celebració.
3: Bueno, como bien decía, es la segunda edición. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta que nos llenó de orgullo y la gente que participó nos volvió a preguntar y convocar para hacer una nueva edición de esta fiesta, pero con otros ingredientes nuevos que le vamos a dar este año.
2: Per tant, a petició popular, la gent us ha demanat...

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien...
3: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
6: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
5: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
6: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
5: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del terminis, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
7: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi anem previstos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem en el mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. M'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir.
5: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària, que havia fet fallida, i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
4: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina Argentina al conjunt de la ciutadania y fomentar el intercambio entre tradiciones.
8: Pero este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
4: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de chacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i cuarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va complir durant els darrers dies.
5: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: L'agrupació bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
5: Pel que fa al temps, creixendo de sol i calor, des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima, i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
10: Aquest 27 de juny...
11: Eloi Salat.
12: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
11: Juno Sibling.
13: Els plors i l'escuma.
11: Fumi Suzuki.
10: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
14: Se m'acaben opcions.
10: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
11: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
10: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
11: No t'ho perdis!
15: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
16: L'univers infinit.
15: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
17: Estàs escoltant?
3: Premià Mèdia, informació.
16: El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als ens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador, amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació, però, el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec als ens municipals, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades que equivalen a 2.490 tones, cosa que suposa una ràtio de 19 quilos per habitant. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història, informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat doncs, aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre doncs, s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just el 2020, que estava en plena pandèmia, i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, teníem preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde de les zones de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45,
1: clar,
2: allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
2: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies, per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
2: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
1: Mm-hmm. Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
2: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... Recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en un locutor que hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Mm-hmm. Estava a l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Mm-hmm. Per tant, res a veure amb l'actualitat.
2: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament.
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
2: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com ven els joves, diuen, vull fer un podcast. Un podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio Vilaweb, aleshores Vilaweb Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Mm-hmm. Sobre què era aquell podcast que vau començar doncs, a emetre?
2: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Cala Marmant. Tot va venir d'una història molt rara, I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un boli jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el boli a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Cala Marmant. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Cala Marmant, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. Uh-huh. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem albergar. És així, O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res, no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
1: Clar.
2: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Cala Marmant.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, també es deia doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
2: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
2: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut,
1: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
2: Sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment.
1: Clar.
2: I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
2: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
1: De
2: és
1: fet,
2: com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada doncs ja escoltarà el programa sencer.
2: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar, molt difícil, aleshores els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
2: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal, vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així, perquè si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
2: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara, adéu. Gràcies.
3: A l'antena.
1: setmana els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Can Manent estrena aquest cap de setmana la seva agenda pròpia amb una proposta que combina patrimoni i gastronomia. Dissabte a les 7 del vespre acollirà el Tast de Vins, Tast d'Història, una activitat dedicada a la vinya i al món agrícola al Maresme. La iniciativa servirà també per començar a donar contingut regular a l'equipament, una voluntat que l'Ajuntament ja havia expressat durant la inauguració de la Casa de la Festa. A més de les visites a les exposicions permanents els dissabtes i diumenges al matí, l'espai vol programar activitats familiars, xerrades i altres propostes culturals. Ho explicava aleshores la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí.
3: De la mateixa manera que en els museus, doncs, cada X cap de setmana, o sigui, cada cap de setmana, no sé quin, doncs hi ha una activitat familiar, doncs a Can Manent això també passarà. No? A part de que altres coses que aniran sorgint, perfecte, xerrades...
2: Durant la sessió es repassarà la presència de la vinya al Maresme des de l'antiguitat fins als nostres dies i posteriorment un sommelier conduirà un tast de 3 vins. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través del web premiadamar.cat/Can Manent.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquest dissabte, dia 20, hi ha la nova cursa d'estiu de Premià de Mar, la popular, la de sempre, la que en fa 28. Atenció, corredors, corredores, amics, amigues, 5 i 10 quilòmetres. És ja una tradició completar-la i gaudir-la, sobretot. S'ha avançat algunes setmanes, per la calor, sobretot, que comença a fer caloreta, i córrer aquests 5-10 quilòmetres amb segons quines condicions es fa complicat. Però, en fi, l'important, que tenim pràcticament 800 corredors per gaudir, per completar-la, i això vol dir també que els fondistes premianencs han acomplert l'objectiu, perquè aquest era el límit que es marcaven. Avui en parlem amb en Jordi Tomàs, que ha vingut fins a la ràdio. Jordi, benvingut.
3: Hola, molt bon dia.
2: Objectiu acomplert.
3: La veritat és que sí, molt contents.
2: Un altre any, per cert.
3: Un altre any, pues tens tota la raó.
2: Molt bé, no?, aquesta cursa d'estiu, que ja és tota una tradició i ningú se la vol perdre.
3: Sí, la veritat que sí, que estem molt contents per tots els corredors que s'han apuntat, que ja estem... Pràcticament estem als 800 i en breu tindrem que tancar inscripcions. I el que sí que estem més contents, sobretot, és dels voluntaris, que estem parlant d'aproximadament uns 120 voluntaris que tenim, i sobretot estem molt, molt contents que vingui tanta gent ajudant-se.
2: Que bo. Evidentment, cal molta gent per fer aquesta cursa. Potser algú que la va córrer, ja ho veu tot organitzat, tot preparat, la seva bossa, ell creu a la línia de meta o ella creu en la línia de meta, corren els seus quilòmetres, tornen, però aquí hi ha molta feina al darrere, eh?
3: Sí, de vegades, no?, quan vas a córrer a les curses, sí que, si organitzes alguna, et dones compte de tota la feinada que hi ha. I, a més, Premià és una cursa que és més complicada, perquè si corres per la muntanya, o, clar, aquí estem parlant que hi ha molts carrers, moltes cruïlles, hem que tenir voluntaris a cada lloc, i estem parlant de 120 persones que ens ajuden en global. Sí que des d'aquí, si em permeteu, voldria donar les gràcies a moltes entitats. No, espero no deixar-me cap. A Conex, a la Comissió de l'Esport Escolar, al Volei Premià, al Club Hockey Premià, al Taekwondo Avellaneda, al Tenis Premià, Estimem Premià, al Partit Socialista, a l'Institut de Premià de Mar, també. I la veritat que nosaltres som molts amics que ens venen a ajudar de forma particular i que els enredes. Però sense ells, sense totes les entitats i tota la gent que ens vol ajudar, seria impossible, perquè trobar 100 persones és molt difícil.
2: Que bonica aquesta col·laboració, Jordi. Al final és fer una família, no? Ja no només parlem de la cursa com a prova esportiva com a tal, sinó que és un moment també de retrobament, no?, per molta gent.
3: La veritat és que sí, hi ha moltes entitats que és any rere any, any rere any. I el que nosaltres tenim molt clar és que les hem de cuidar molt. I aquest any sempre els donem la bossa del corredor exactament la mateixa, la samarreta del corredor, que és la mateixa, i aquest any hem fet una miqueta més, que al MoMA farem un tros de pizza per tots els voluntaris amb una aigua, que quan acabin la cursa poden anar allà i com a mínim poden menjar alguna cosa.
2: Que bo, fantàstic. Parlem purament del que els interessa als corredors i corredores. El perfil, els circuits, estan ja delimitats? Els tenim clars?
3: Circuits són exactament els mateixos que l'any passat, vale? Una petita variació, que no baixem pel carrer de la Rectoria, que baixem per al següent, i pràcticament ja està. No podem anar per Jacint Verdaguer, hem d'anar dos carrers per sobre, pel carrer del Pilar, això els de 10 quilòmetres, i és exactament el mateix. Els tenim molt consolidats, sempre sí que hi ha alguna variació per carrers que estan amb obres o problemes que poden sortir, però ja estan penjats a la pàgina dels fondistes i tot.
2: Molt bé. El que dèiem també, hi ha hagut un mínim avançament també d'alguns dies per aquesta calor que fa, que molta gent també diu, és que farà calor o no farà calor, al final és llançar una moneda a l'aire, però evidentment cada vegada més amb el canvi climàtic la cursa és a partir de les 7 de la tarda perquè intenti fer la mínima calor possible. No?
3: Sí, la veritat que sí, l'hem avançat un parell de setmanes respecte als altres anys per intentar guanyar una miqueta. Diuen que farà molta calor, la fem a les 7:30, la gent, ostres, feu-la a les 9. A les 9 tenim de vegades problemes que quan belluguem tanta gent de voluntaris que vinguin a les 9 de la nit és bastant complicat. Són hores que pel corredor va millor, però pel voluntari, que a nosaltres ens fa molta falta, és bastant més complicat. La veritat sí que diem que tothom... Nosaltres donarem aigües. Al quilòmetre 3:30, a la MoMA, donarem aigües a tots els participants que corren, que passaran per la MoMA, passen els de 5 i els de 10. És el quilòmetre 3:30. A l'arribada hi ha aquàrius fresc per tots, i és que fan la cursa de 10 al quilòmetre 6, que és en el pavelló, al camí del mig, allà tindran una altra aigua. O sigui que els de 10 tindran dos avituallaments més l'arribada, i els de 5 tindran un avituallament més l'arribada. Si la gent vol portar motxilles amb aigua o per hidratar-se isotònics, mai està de més.
2: Molt bé. Evidentment també hi ha un treball previ també, hidratar-se molt durant tot el dia a l'hora de fer la cursa, però vaja, igual que has d'entrenar bé, escalfar bé, estirar bé, preparar bé el cos per l'exercici, clar.
3: Correcte, és durant tot el dia doncs, hidratar-se bé, ja ho has dit bé, tenim uns voluntaris fantàstics que tanquen les curses, que des d'aquí agrair-los-hi també, i qualsevol problema ells se'l poden resoldre. I és una cursa que vull que entengui que és popular, que no tenim que anar a fer la millor marca personal de tota la vida, que és per passar-nos-ho bé i per córrer pel Premià.
2: Evidentment, que si has de baixar una mica el ritme, gaudeix de l'entorn, gaudeix del dia, pràcticament és festa major i
3: correcte,
2: està per gaudir-la.
3: Correcte,
2: per
3: que si tens que arribar amb 46 bé, millor que arribis amb 46 bé que no amb 40 malament. Vull dir, gaudeix, tranquil, farà calor, ja ho sabem, però bueno, a poc a poc i gaudint dels carrers de Premià i de l'animació.
2: Jordi, edició 28 d'aquesta cursa d'estiu, una edició, a més, amb homenatges especials.
3: Sí, aquest any sí. No, no el voldríem haver-ho fet mai, però ho hem tingut que fer. No?
2: Malauradament.
3: Fem un homenatge al Francesc Bosch, perquè era un col·laborador insaciable de la cursa, amb fotos, tallar carrers, i sempre ens ajudava amb tot el que podia. I també a l'Alfred, el professor de l'institut, perquè era un corredor mític a la cursa i que sempre qualsevol cosa que necessitaven, ell ens ajudava. Llavors, abans de la cursa, sí que els diem als corredors que estiguin... La cursa surt a les 7:30, que estiguin 5-10 minuts abans, perquè uns 5 minuts abans hi farem un petit homenatge a les dues famílies.
2: Molt bé. És important també, per allò que dèiem, no? Perquè al final és una família, hi ha molts col·laboradors, hi ha moltes persones que se la senten seva. També està molt bé valorar, no?
3: La veritat és que sí. Tenim col·laboradors i hi ha gent que, ostres, el veus i, ostres, porta tota la vida. I sempre ve a veure, i Jordi, Puig i Òscar, compteu amb mi que jo tallo aquell carrer, sempre em fico allà. I de veritat que, per exemple, em ve el cap en Tomàs, d'un senyor de Conec, saps que... Dius, ostres, saps? Pues aquesta gent pues, es mereix això i més.
2: Que bonic. Ells i elles també són la cursa de Premià de Mar. A més, també tindrem animació tant a l'arribada com a la sortida al port.
3: Sí, aquest any estem contents que a les atabalades de Premià vindran. A la sortida ens ficaran animació, també, com ho fan elles, que ho fan excel·lent. I també a l'arribada, quan arribin els corredors, també estaran allà fent una miqueta també de... Pues de ritme, i saps, el corredor se sentirà més motivat per aquests últims metres amb calor, arriba bé.
2: Molt bé. Quin bon rotllo aquesta cursa, Jordi, eh? Al final és el que diem, La gent va a gaudir-la, sempre hi ha somriures, la gent va a trobar-se, no hi ha aquells piques, perquè al final és una cursa popular, vull dir, tot és bonic.
3: Sí, és que nosaltres som una cursa diferent, creiem, saps? No, de vegades veus curses del voltant i així, i nosaltres no podem aspirar ni volem aspirar. Nosaltres som la cursa de Premià, és una cursa popular perquè es trobi la gent de Premià, la gent que ve de fora i que s'ho passi bé. Vull dir, és passar-nos-ho bé, una jornada esportiva, molta gent col·laborant, i el que volem és això, i que continuï així molts anys.
2: Molt bé. Hi ha servei de guardarrobes?
3: Servei de guardarrobes, correcte.
2: I la bossa del corredor, com és?
3: La bossa del corredor, tenim productes d'ani, tenim patates torres, tenim... Veritas ens ha fet un suc també natural, també tenim algunes tirites i alguna cosa més que ens té que encaixar aquests últims dies, últimes hores. Estem pendents.
2: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs gaudirem d'aquesta cursa d'estiu, edició número 28, 5 i 10 quilòmetres, i consells pels corredors. Bé, i els hem donat la majoria, que s'hidratin bé, que es preparin bé.
3: Molta hidratació, que vagin hidratats de casa, que s'hi porten una ampolleta d'aigua abans d'arribar al quilòmetre 3 no està de més, que si tenen que parar en el passeig un moment no passa res, que potser es pot caminar i córrer, però sí que hi ha un temps marcats que intentem la cursa de 5 no superar per anar bé els 40 minuts, més menys, 45 com a molt, la de 10 sí que intentem amb una hora i quart estar tots al port. Més que res perquè des d'aquí també demanem una miqueta de comprensió a tota la ciutadania de Premià, que hi haurà molts carrers tallats, intentem anar el més ràpid possible i donar pas alternatiu a tots els voluntaris voluntaris, però una miqueta de paciència també s'haurà de tenir.
2: Crec que la part bona enguany és que no coincideix amb res més, no? Que altres anys hem tingut shoppings, nights i demés.
3: Correcte, aquest any és aquella hora és exclusivament la cursa.
2: Que bo, que bo, que bo. Doncs una salutació per el Puigi i també per l'Òscar. Gràcies també a tu, Jordi, per la feinada que feu des d'aquests fundistes premianencs i un any més organitzant aquesta cursa d'estiu que esperem que dissabte sigui un èxit, sortida i arribada al port de Premià de Mar, amb música, amb animació, amb sorpreses, amb de tot, que ningú se la perdi. Un plaer, Jordi, i fins la propera.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
0: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Aquest 27 de juny...
6: Eloi Salat.
7: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
6: Juno Sibling.
8: Els plors i les cors.
6: Fumi Suzuki.
5: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
9: Se m'acaben opcions.
5: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
6: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
5: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
6: No t'ho perdis!

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Festival Jazz en la nit de Premià de Dalt arriba aquest estiu a la seva 30a edició amb una programació especial que per primera vegada ocuparà tots els divendres al mes de juliol. El certamen oferirà 5 concerts als jardins de Can Figueres, un més dels habituals. El regidor de Cultura, Ramon Golart, explica que la principal novetat d'aquesta edició commemorativa és l'ampliació del festival, que passa de 4 a 5 vetllades, i destaca també l'atractiu dels jardins de Can Figueres com a escenari dels concerts.
2: El més destacat és que en lloc de 4 divendres, que sempre són els primers 4 divendres de juliol, farem tots els divendres de juliol, és a dir, 3, 10, 17, 24 i 31. Bé, nosaltres creiem que és un referent al Maresme, i que més enllà de la quantitat de gent que pugui venir a gaudir-ho, que és prop de 500 cadires, és a tot el lloc, l'indret i l'espai.
1: La programació arrencarà el 3 de juliol amb la Barcelona Jazz Orquestra, el dia 10 actuarà Lluís Coloma, el 17 serà el torn de la Sant Andreu Jazz Band, el 24 hi passarà Drove Collective, i el festival es clourà el 31 de juliol amb The Big Ace Crew, amb Jonathan Herrero com a veu principal. Segons l'organització, el festival manté la voluntat d'oferir propostes que van més enllà del jazz més clàssic, incorporant diferents estils i fusions per arribar a un públic més ampli. Les entrades ja es poden adquirir a través del web municipal.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dilluns 15 de juny començava oficialment la campanya de platges 2026 a Premià de Mar, un dispositiu que combina els serveis de socorrisme i infraestructures diverses, com ara dutxes, i també el reforç en el servei de platja i que per primera vegada s'acompanya de la prohibició de fumar a tots els efectes. Segons la informació que donava l'Ajuntament, el servei de vigilància que assumeix novament l'empresa MarSafe es reforça significativament. Els punts de vigilància passen de 4 a 6, 2 a la platja de Llevant i Bellamar i un a l'Ona i Pla de l'Os. I el nombre de socorristes passa de 9 a 13. Així mateix, el servei es dota per primer cop d'una moto aquàtica. Més enllà d'això, i com ja s'havia anunciat, tornen a funcionar algunes dutxes després que l'any passat quedessin tancades per la sequera i algunes d'elles ja ho han fet aquest cap de setmana passat perquè s'havien començat a provar. Ens indiquen que n'hi ha que pateixen fuites i s'estan reparant. També funcionaran novament els rentapeus. Finalment, pel que fa a la neteja, de nou s'incrementen hores de servei i personal durant els matins i cap de setmana i s'han instal·lat punts verds amb les fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. A tot plegat, s'hi han d'afegir altres prestacions que es mantenen o es reforcen, s'amplia el servei de bany adaptat amb una segona cadira amfíbia que cal sol·licitar al telèfon 685-080-181 i s'habiliten fins a 8 línies de vida des de Llevant fins al Pla de l'Os i es crea un nou espai d'ombra al Bellamar que se suma al de l'Ona. I com diem, a tot aquest desplegament de serveis i equipaments s'hi ha d'afegir una altra novetat per una cosa que no s'incorpora, sinó que desapareix, o d'això es tractaria, el fum. Després que l'any passat es convidés als banyistes a estar-se de fumar, enguany ja queda totalment prohibit i en virtut de la nova ordenança que ho estableix, fins i tot es podran interposar sancions que poden arribar a 750 euros, però només si després d'una advertència l'infractor persisteix.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. La Generalitat reforça el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen un dispositiu en un 50%, uns 200 agents rurals vigilaran també el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També recorda la prohibició de llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. Amb tot, la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a aquestes revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial d'educació, mentre que USTEC ha anunciat que sí que hi assistirà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I, de fet, el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitats de cures de familiars han hagut de fer algun canvi a la feina per precisament conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de Població Activa publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troben problemes. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir d'aquest cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que arribi als 40 o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà també entre 250 i 300 operacions més durant l'any.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
4: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter. I després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
3: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
4: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
3: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure.
5: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Aquest 27 de juny...
7: Eloi Salat.
8: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
7: Juno Sibling.
9: Els plors i l'escuma.
7: Fumi Suzuki.
6: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
10: Se m'acaben opcions.
6: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
7: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
6: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
7: No t'ho perdis!
11: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: La sintonia de l'Opinió aquest divendres 19 de juny del 2026, el darrer dia d'escola i el torn d'escoltar avui el Partit Popular. Joaquim Briones, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
5: Quin balanç en feu del ple municipal d'aquest dimecres? Joaquim, com va anar? Un ple curtet.
12: Bueno, sí, fue corto, uno de los más cortos que he vivido. Mira que los ha habido largos, pero esto es la excepción que confirma la regla. Sí, ha sido cortito. Lo más importante era una moción que había para conseguir media jornada más en la escuela de adultos. Y bueno, todo se aprobó por unanimidad. Y porque, claro, nomás una vez que alguien se anima a volver a estudiar o a estudiar cosas nuevas, tener que estar en una lista de espera porque no hay profesor, pues no es lo normal. Así que, aunque no sea competencia nuestra, presionaremos a la Generalitat para que se pueda conseguir.
5: Mm-hmm. Molt bé. Aquests propers dies també entrarem a l'estiu. Ja tenim la campanya de platges en marxa, amb més vigilància, amb les dutxes també operatives i amb la prohibició de fumar, Joaquín, que era una altra de les novetats d'enguany.
12: Sí, a ver, ya está todo en marcha. Hay ducha que el año pasado no había, porque bueno, no hay tanta restricción. Ha llovido bastante y hay bastante agua, aunque se debe hacer un uso responsable. También hay más socorristas que el año pasado. Y bueno, lo único que hay que plantearse un poco a lo mejor es la fecha en que se empieza con este operativo, porque cada año con el cambio climático empieza un poco antes el tiempo. Y hemos visto a finales de mayo a mucha gente en la playa sin tener ni ducha ni vigilancia. Entonces habría que plantearse para otros años a ver si esto se empieza antes. Uh-huh. Y lo de no fumar, pues bueno, ya se empezó a hacer la prueba el año pasado y yo lo veo bien. La gente que no fuma no tiene que estar aguantando al de al lado que te esté echando el humo. Entonces, pues lo veo bien.
5: Molt bé. Un bon estiu també a Premià de Mar, on la sorra de les platges també ha aguantat, eh? Tenim platges.
12: Sí, a ver, pues ya vimos el año pasado y parece que sí que había que esperar unos años a ver si aguantaba, pero parece que el sistema funciona de los diques que hicieron i que està funcionant i té molt bones playes, sí.
5: Molt bé. Més coses també. Segons ha pogut saber Premià Media, Joaquín, la direcció de Renfe s'ha compromès a parlar amb l'Ajuntament els propers dies després de la concentració que feia tot el plenari a l'estació.
12: Bueno, pues eso dicen. De momento no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero si dicen que se pondrán, supongo que sí, se habrán dado cuenta de que todo pleno... por unanimidad estábamos ahí presentes y que estamos reclamando ya de... Que basta ya de tener una estación así y que hace falta que la arreglen. Y no reuniones, sino también hechos, porque ya nos han prometido alguna vez inversiones y no se hacen nunca. Uh-huh. Así que esperemos que esta vez sí, que sea así, que se reúnan con el Ayuntamiento y aparte de reunirse, que sí que pongan sobre la mesa dinero y hechos.
5: Hi hauria, segons Renfe, una actualització del calendari. Estarem també pendents per veure aquesta inversió de més de 600.000 euros per reformar i millorar aquesta estació de Premià de Mar. I també s'han reprès les obres de la nova escola Bressol Municipal, Joaquín, i ara estem pendents de terminis. Des del govern ens diuen que són optimistes i es dona per garantit l'inici de les classes al setembre. Com ho veieu des del PP?
12: Sí, hombre, vemos que es muy justo porque aún está, que faltan cosas, se ve desde fuera, por lo menos, se ve, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que en todas horas al principio cuesta mucho que se vean las cosas y después a lo mejor tal como está ahora, poco a poco se va avanzando mucho, se ve más, porque se ponen las ventanas, se ponen los techos, se pone, y eso no son obras tan grandes y se ve mucho más que como se ve ahora. Yo creo que hay que ser optimista y que por primer año se cubre la demanda de plazas que han solicitado y creo que con un poco de suerte que no se tengan que parar las obras en agosto se empezará a tiempo.
5: Uh-huh. Aquests dies també hem parlat del nou pla local de joventut que està en marxa de moment amb una primera diagnosi. A veure per on tirem, per on concretem. Com ho veieu?
12: Sí, bueno, hay que hacer, ya teníamos un plan de juventud, ahora se va a hacer uno nuevo y bueno, de momento está en fase de que se está haciendo entrevistas a jóvenes, una encuesta virtual. Bueno, y después de todo lo que se saque de esta diagnosis, pues empezaremos a ver qué medidas se hacen en este plan local de juventud.
5: Uh-huh. I quina opinió té el Partit Popular sobre el FICUS, sobre aquesta fira de la sostenibilitat que es feia el diumenge passat, la setmana passada, a la nova pèrgola fotovoltaica, a la plaça Salvador Moragues, aquesta aposta, Joaquín, per la sostenibilitat, per l'economia solidària, l'economia circular, i aquest canvi de paradigma, podríem dir, eh?
12: Sí, a ver, por lo que he sabido y me di una vuelta y vi, hay menos público que otros años, eso sí, pero yo creo que también, claro, debe ser porque coincide con unas fechas en que es justo cuando todo el mundo empieza a ir a la playa, hizo un buen tiempo y la gente, pues, claro, a lo mejor escogió la playa aquí y la ve, de hecho, habría que plantearse a lo mejor, pues, cómo hacerla... en una fecha un poquito antes o un poquito después, que la gente ya se está acostumbrada a ir a la playa y prefiera hacer las dos cosas. Pero lo que sí que hay que apostar por la economía sostenible y bueno, también hay que la gente tiene que adaptar a que ha habido un cambio de ubicación y bueno, pues acostumbrarse a todo. Pero yo creo que, bueno, es una buena feria i que hay que seguir continuando haciéndola.
5: Molt bé. És el vostre espai d'opinió, Joaquín. Alguna cosa més per afegir que vulgueu explicar?
12: No, ja estaria tot.
5: Molt bé. Doncs agraïm, com sempre, a Joaquín Briones que ens atengui i que aprofiti també la trucada de la ràdio local, de Premià Mèdia. Joaquín, que vagi molt bé el dia i el cap de setmana.
12: Vinga, bon dia i bon fin de setmana.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bon dia i bon divendres 19 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny, avui programa molt carregadet amb la prèvia del definitiu Sabadell-Zamora, que es disputarà avui a les 9, a la nova Creu Alta, plena vessar, que decidirà quin equip torna al futbol professional amb l'ascens de segona divisió masculina. En parlarem amb un dels protagonistes de l'últim ascens del Sabadell aconseguit a casa, Santi Navarro, en aquell cas l'any 1994, fa 32 anys, a segona B. També parlarem del Mundial, de bàsquet, de futbol sala, amb les grans victòries del Barça ahir a les finals de les respectives lligues, i hoquei patins, amb la prèvia del tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceu, que es disputa avui el primer a les Comes. En parlarem amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triedo, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb empat a 1 entre República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra la Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, de fet, són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I les altres dues seleccions, el Qatar i Bòsnia, en tenen un. Pel que fa a l'agenda d'avui, es juguen els partits dels grups C i D.
1: En el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Aibari i Amuna i Amain, ja ho direm, eh? Amaimuni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. El grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola, que jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: És el de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Andoni Iraola. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: I també parla de la Damm, per exemple. Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia, avui el Sabadell juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequina rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Canó, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. Avui en parlarem, com dèiem, amb Santi Navarro, un dels protagonistes de l'últim ascens aconseguit del Sabadell a casa, en aquell cas a la segona B, l'any 1994. Ha pujat més vegades el Sabadell en aquest segle, però ho ha fet totes fora de casa, lluny de la nova Creu Alta. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València, el Roger Arena, ahir en un partidàs.
1: Un triple de Will Clyburn i amb una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Al temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, serà de nou al Roig Arena a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit ja de la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer al quart i després un hipotètic cinquè partit que es jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart també a les comes.
0: Avui també en parlarem amb Joel Roma, davanter del conjunt igualadí. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de llumés i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps, per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12è millor temps, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes en Montmeló, ha estat 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia. De fet, ja ho està fent als quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial, la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: De fet, no ha començat gens bé Badosa, que perd 4-0 contra Noskova ara mateix, amb servei de la catalana 30-40. De fet, punt de break per situar el 5-0 en el primer set d'aquest partit. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:15 de la tarda. D'entre els favorites destaca la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició el 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blas, i vigent campiona de la Volta a Espanya i que ve d'endursar la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada amb un partit decisiu de futbol. Serà diumenge, Alba.
1: Sí, amb la tornada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina, el Municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 1:15 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. De fet, seran ja primers per ser el que passi en la tercera jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, per tant, que són primer i segon amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni al combinat marroquí. Recordem que Saibari ja va marcar, el jugador nascut a Terrassa va marcar en el primer partit contra Brasil. A 2:45 de la matinada es jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verde en el debut. Aquesta tarda compareix en roda de premsa un dels catalans, Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt del seu fitxatge pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció espanyola. El maresmenc explicava així com havia gestionat la negociació en plena concentració del Mundial.
1: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubs ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor. Ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
0: Un Marco Corella que destacava el pas endavant que significa per ell aquest fitxatge pel Madrid.
1: El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final cuando vas a un club de esta magnitud lo que más desea es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no, quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera.
0: Cucurella, que també va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival, després de passar i de formar-se en gran part també per la base del club blaugrana. El defensa català s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid, a les ordres de José Mourinho, també nouvingut, de fet, retornat al club blanc. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges, a més del de Cucurella, de Bernardo Silva i d'Ibrahima Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano, però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta amb entrades exaurides. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, parlava de gaudir aquest tipus de partit.
2: Crec que el gaudir és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri. Penso que és molt important que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip.
0: Un Ferran Costa que també va dir la seva sobre el soroll que ha arribat de Zamora, sobre els suposats interessos de la federació en afavorir el club arlequinat en aquest play-off, tenint en compte que Joan Soteres, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, és sabadellenc.
2: Quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres atacant un club amb més de 100 anys d'història, bueno, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més, pues, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, pues, me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondre a aquest estadi, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
0: En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Sabadell-Zamora a la Nova Creu Alta. Per remuntar-nos a l'últim ascens al Centre Esport Sabadell aconseguit a casa, la Nova Creu Alta cal anar 32 anys enrere. El conjunt arlequinat ha pujat a segona en dues ocasions aquest segle, el 2011 a Eibar, el 2020 a Marbella. També van tenir un ascens a segona B aconseguit a Mieres el 2007 i, evidentment, el de l'any passat a Múrcia, de segona federació, primera federació. Però, com dèiem, avui volíem parlar de què se sent assolint un ascens a casa, davant de la teva gent. I per fer-ho tenim al telèfon a un dels protagonistes d'aquell Sabadell 2, Crevillente 1, que va certificar el pujar en aquell cas a segona B, un dels golejadors de fet aquell partit del 5 de juny del 1994. Santi Navarro, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara et pregunto per aquell partit del 94, però deixem també preguntar-te per la setmana prèvia i també per les hores prèvies al partit. Com ho recordes i com vivia la ciutat, si és que hi havia ja ambient, aquest neguit abans del partit?
3: Bé, jo el que recordo, perquè ha passat el temps, evidentment, sí, recordo que va ser tot el play-off, de fet, no? Que va ser tot, que estàvem tots a nivell del club, hi havia molt interès, hi havia moltíssima expectació, i teníem una expectativa molt gran de poder ascendir, perquè no oblidem que el club en aquell moment estava vivint una situació social complicada, no? Estàvem amb el canvi, veníem de les èpoques de segona divisió A, és l'època que ens tocava viure, i aleshores la ciutat es va abocar, és el record que tinc, moltíssim en la voluntat de que l'equip pugés a segona B.
0: De fet, aquell format era diferent, era de lligueta, i també veníeu d'aquest doble ascens, diríem, a l'anterior temporada. Com ho recordes també dins l'equip, la preparació? No sé si es prepara diferent un partit així, o és això que deies de continuar el que ja veniu treballant durant tota la temporada?
3: La veritat és que no ho recordo com una setmana d'una excitació més enllà del normal, no? Del fet de dir que sabíem que la Nova Creu Alta, que l'estadi estaria pràcticament ple, que hi havia molta il·lusió, sobretot per la gent que era de casa, que no era el meu cas, doncs ho vivien amb una intensitat també perquè doncs, pel seu entorn i ens ho transmetien a la resta. I la veritat és que sobretot recordo la il·lusió, no? Jo acabava d'arribar, com qui diu, a la meva primera temporada i molta tot em sorprenia per positiu, i la veritat és que és una setmana que t'agradaria que s'allargués que és molt més, no? Perquè bueno, vius amb ganes de que arribi el diumenge, però també el que estàs vivint a nivell d'atenció mediàtica i de tot, doncs és una situació molt agradable pel jugador.
0: I ja sobre el partit, aquest vespre tenim sold out a la Nova Creu Alta, més de 11.900 persones, gairebé 12.000 animant l'equip, generant un gran ambient. No sé si... com es pot mantenir la calma des de dins del terreny de joc per fer la feina que has de fer, per tenir la sang freda necessària pel jugador, en aquest cas, per jugar aquest tipus de partits?
3: Jo, per l'experiència que tinc, i a més segurament els molts jugadors han comentat el mateix, un cop comences a jugar, tot això queda al marge. Sí que és veritat que segurament tens una sobreexcitació, que entenc que l'estaf tècnic ja mirarà de rebaixar-la, no? Però en el moment en què el jugador surt a escalfar, a més entenc que sortirà a escalfar i l'estadi ja estarà ple, vull dir, és energia extra que et transmeten, però un cop la pilota comença a estar en joc, el jugador el que està és per la feina. Vull dir que, en aquest cas, a més, l'avantatge de jugar a casa és que tot el que reps d'extern és positiu. Vull dir, sentir l'alè dels teus aficionats, vull dir, això sí que és veritat que en els moments difícils, que segur que n'hi ha, doncs és un extra que t'ajuda.
0: I si ja ha de ser espectacular viure el moment del xiulet final i de l'esclat d'aconseguir l'objectiu, què s'ha de sentir en el moment de marcar un gol en un ambient així?
3: No, una satisfacció molt gran, evidentment. En aquell moment el que sents és una... és indescriptible, ho hem dit moltes vegades, no? Ho ens ha explicat moltes vegades, perquè et passa molt ràpid, no? És un segon, dos segons en què vius una situació, doncs, ostres, d'èxtasi, la veritat. La importància que té el fer un gol, evidentment, en un partit com aquest és transcendent, perquè són partits en què normalment es decideixen per una diferència mínima, però bàsicament, teníem la seguretat que fos jo o fos en aquell moment els davanters que teníem, que tenien moltíssim gol, com el Manel, com José Luis Garzón, recordo, el mateix Piti Belmonte, doncs que un o altre doncs faria, acabaria marcant. Aleshores, sí, em va tocar a mi el primer, que jo no era un angular contrastat en aquest sentit, però bé, una satisfacció, com et pots imaginar, immensa.
0: Vaig acabant. No sé si veus algun paral·lelisme en aquell Sabadell i en aquest de l'actual, que també ve d'un ascens, diríem, de la segona federació i en la primera temporada ja està jugant play-off d'ascens.
3: bàsicament per la trajectòria de la temporada. Jo crec que el Sabadell el que ha mostrat és que té això, un equip molt sòlid, amb molta, molta solvència, que quan arribes a un play-off i arribes amb aquesta dinàmica doncs, tan positiva, doncs tens molts números de pujar, i que realment és la constatació d'una feina que s'ha fet durant tota la temporada molt regular, no? Que al final és el que diem, aquests play-offs que es juguen a final de temporada... pot ser que sigui que es pugui interpretar com un premi el que has fet durant la temporada, però al final per mi és el resultat de la feina ben feta durant la temporada, no? I nosaltres, en aquest cas, sabíem que l'objectiu era fer el play-off i sabíem que si arribàvem al play-off amb la línia amb la que portàvem, doncs que teníem moltíssimes opcions de pujar, i espero que així sigui també, també aquest any.
0: Doncs Santi Navarro, que va ser un dels protagonistes de l'últim ascens que ha viscut el Centre d'Esports Sabadell a casa la nova

0: del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent. Ens hem deixat, em sembla, 5 tirs lliures en el tram inicial de partit i diversos tiros fàcils que hem fallat, i ens ha costat moltíssim entrar en aquesta final, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
1: El Barça que posa l'1-0 i reverteix el factor pista amb aquesta victòria. El segon partit també el Roig Arena jugarà demà dissabte a les 8 del vespre. En hoquei patins, avui es reprèn la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo amb el primer partit a les Comes. Els gallecs van guanyar molt clarament els dos primers duels disputats a la Corunya, per idèntic resultat, els dos, 8-2. Però l'equip arlequinat es vol fer fort a casa i forçar primer el quart i després un cinquè partit que en cas de jugar-se seria de nou a Galícia. Per parlar-ne tenim al telèfon el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Joel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
1: Com està l'equip? Com arriba aquest tercer partit després d'aquestes dues derrotes a Riazor?
2: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè veníem de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
1: Ara et pregunto pel factor pista, que evidentment és diferencial, però els dos primers partits, de seguida el Liceu va posar molta distància al marcador i ja es va fer impossible aixecar-ho. No sé si et pot ser una mica també la clau, aquests inicis de partit.
2: Sí, al final jo crec que és important que no et puguin... Primer de tot, que no et vagin per davant del marcador i, si és el cas, que no se te'n vagin amb un 0-2 o 0-3, sinó tindre un resultat curt, perquè en qualsevol acció el hockey és un esport que en qualsevol moment es pot empatar o et pots ficar per davant. I, bueno, hem de sortir amb les coses clares. Com dius tu al principi, fer els pocs errors que no puguin començar a guanyar ni el sigui el contrari, nosaltres estiguem per davant. I res, i aquesta tarda donar-ho tot i treure des del primer minut fins l'últim els 50 minuts ja està amb els 5 sentits posats.
1: El factor pista, és complicat jugar a Riazor i entenc que serà molt diferent a les Comes, tant al partit d'avui com al quart, esperem, de diumenge.
2: Sí, segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final perquè totes aquestes costums ells les tenen i nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat i ara, doncs, el que dius tu, amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, el front d'aura i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui i donar-li una bona alegria i, com dius tu, doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
1: Ja fa també una mica més encara, fins i tot, però l'últim partit decisiu, aquell que es va jugar a Blanes de la semifinal contra el Barça, també era en parquet i també era, en aquest cas, en pista neutra, però és veritat que teniu el factor contra el Barça. No sé si també es pot repetir la història.
2: Bueno, sí, és que cada eliminatori és diferent. El Barça va ser una forma, el Liceu és una altra. Amb el Barça era també un partit de vida o mort i ara cada partit amb el Liceu serà vida o mort, perquè vulguis o no, si ells guanyen s'acaba. Nosaltres només tenim un altre que guanya cada partit i anar partit a partit. Però bueno, jo crec que no ens hem de fixar amb el diumenge, ens hem de fixar amb aquesta tarda i de fer les coses bé i de treure aquest partit endavant per poder doncs, estar dintre el perillós del partit i poder pues, el que ens han fet ells allà, que és, per dir-ho així, un cop de moral dur, pues, poder-lo fer aquí nosaltres per poder anar forçant partits.
1: Què és el que heu detectat que heu de millorar més urgentment respecte precisament als partits de la setmana passada?
2: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en un moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi no per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
1: Ara ho deies, teniu baixes importants, per exemple, del capità Roger Bars, i sé que fa molt, però, per exemple, el novembre de l'any passat, el precedent que tenim d'aquesta temporada, d'aquest Igualada-Liceo, va guanyar 4-0 a les Comes. No sé si es podeu agafar referència a alguna cosa o els equips han canviat molt i fa massa.
2: Bueno, al novembre podem dir que és més cap a l'inici de temporada, però bueno, sí que ho va fer una referència de que ens hem pogut guanyar, de que a casa som molt forts, de que aquest any menys el Barça i un empat amb la Lleida, tot l'altre ho hem guanyat a casa. Per tant, això vol dir alguna cosa, que hem fet les coses bé. Llavors, hem d'arreglar això i dir,

0: dels cinc sentits posats i tirem endavant, que aquesta tarda tot això pot funcionar i podem gaudir tots d'una bona tarda.
1: Mm. I ara, si acabo, en l'àmbit personal entenc que estàs plenament centrat en la final, però el club ja ha anunciat que no seguiràs el curs vinent. Primer, no sé si ja saps què faràs, i després seria, a banda d'històric per l'Igualada, evidentment, molt bonic tancar aquesta etapa en què heu tornat a situar l'Igualada al més alt amb un títol de l'Hockey Lliga.
0: Sí, sí, està clar. Jo estic amb els cinc sentits posats amb l'Igualada perquè, bueno, encara estem en competició. Jo fins que no s'acabi el partit i el marcador fiqui que hem perdut, ho donaré tot, i això és el que compta ara. Jo crec que tots volem aixecar aquest títol, tots tenim molta il·lusió i mai més sabem si podrem arribar a una final. Aleshores, jo crec que tots tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, i ho donarem tot, des del primer minut fins l'últim. I referent a la temporada vinent, sí que sé el que faré, però bueno, ja s'anunciarà quan tot acabi, quan tot això hagi acabat, i esperem que sigui amb la Copa.
1: Mm. Doncs estarem pendents. Primer, el que ve més immediat és aquesta tarda a les 7, aquest tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a les Comes, entre l'Igualada i el Liceo. Si guanya el conjunt igualadí, que esperem que sí, tindrem quart assalt, que jugaria diumenge també a les Comes. I en cas de victòria, necessitaríem un cinquè definitiu de nou a Terres Gallegues. N'hem parlat amb el jugador de l'Igualada, Joel Roma. Joel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta tarda s'omplin les Comes i si voleu venir esteu més que convidats. It's Friday then.

0: I fins aquí aquest En Joc d'aquest divendres. Abans repassem algunes històries més. Per exemple, que avui comença la tercera edició d'aquí una estona de la Volta Ciclista a Catalunya, primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana al Maresme, i també el partit de Paula Badosa, en aquest cas dels quarts de final del torneig del 8 de 500 de Berlín. Ha perdut el primer set Badosa i en el segon 1-1. En el segon set de jocs, el marcador serveix ara mateix la txeca Noskova per posar situar el 2-1 al marcador. Fins aquí l'En Joc, com deia, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
3: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder treure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme-Tarter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
2: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
3: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
2: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure.
4: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
6: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
8: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
6: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
6: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
0: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
6: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
0: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
6: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
0: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
6: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
13: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
6: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara, i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara, està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arran de mar, molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
15: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
6: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
0: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonard, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
16: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a Norra, Berguedà, Osona, sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona del Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
0: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
6: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
15: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
17: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
15: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
6: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'avient. Ràdio Ripoll,
18: Laura, segur. Divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
8: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
10: Sí, mullarem els profes. Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
18: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
8: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
9: Aquesta setmana es veia un campus, si no, no m'han de vigilar.
19: Em quedo amb la iaia a vegades.
12: Anirem de càmping.
19: En sort de que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
18: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
6: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
21: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
20: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
6: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a hospital i també el dolor.
0: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
6: Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
23: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
24: ¿De la operación?
23: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
22: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
25: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
22: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
6: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
0: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
6: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
26: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
27: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
26: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
18: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
0: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
18: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
0: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
18: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
0: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
18: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
3: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
4: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però just l'avaria avui ha passat en el bypass, per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim, de fet, en els protocols interns, és activar una cuva que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
3: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
18: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
0: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
18: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
5: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
7: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
5: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
13: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació
1: però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
5: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
1: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
5: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
11: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des d'avui, el tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
14: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
15: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
13: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
11: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
16: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
17: L'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
16: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
24: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
28: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4, ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
16: Sergio González y Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia. El programa En Joc, la confiança està intacta.
29: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
16: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
8: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
16: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
11: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell.
12: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
19: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
20: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme-Tarter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
19: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
20: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
19: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure.
21: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
11: Bon dia, són 3:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
0: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
3: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
4: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
22: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
11: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
21: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
11: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
21: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
11: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
21: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
11: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
21: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
11: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
16: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
11: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania i Fàtima Soler és la subdirectora d'Emergències.
0: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
25: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
11: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
1: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
5: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sedimental quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
1: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
11: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
25: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
25: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
11: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
13: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
14: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
13: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
9: Notícies en xarxa.
11: 20 minuts i arribarem al punt de les 3. Avui, que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
15: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
2: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
3: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
4: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
22: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
4: O sigui, mullarem els profes. Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
15: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
2: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
3: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
4: Em quedo amb la iaia a vegades.
22: Anirem de càmping.
4: Tenen sort de que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
15: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans. Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
18: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
17: ¿De la operación?
18: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
17: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
24: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
17: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
11: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
8: Els pacients, mitjançant una sèrie de pictogrames, hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera, redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
11: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
10: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
12: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament de Previ Treball, ajudar a que això sigui una realitat, és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
11: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
10: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
10: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
19: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
11: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
21: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
20: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
9: Notícies en xarxa.
11: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.

0: d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
1: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
2: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
3: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació, amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
2: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
3: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
2: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
3: El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
2: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
5: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
4: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
6: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
4: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
2: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
7: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
8: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
7: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
9: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Svetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
10: Sí que creixerem respecte a l'any passat. Estem en torn d'un 8-9% i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal. Estem molt satisfets.
9: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
2: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
11: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria es una demostración de carácter.
12: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.

0: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça, que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians. Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
1: El día que me operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede describir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede describir con palabras.
0: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comes, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
5: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
4: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
5: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment, serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
4: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure.
6: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Notícies en Xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
8: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el Premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
10: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Mar Tres Serres.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials de Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau.
2: Doncs, segons el Tribunal amb seu a Estrasburg, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants.
0: El Sant Bifest fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí Capçada.
3: Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic.
0: L'esplai El Pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi Pratsavalls.
4: Sí, aquests diners recaptats durant la caminada solidària del passat mes d'abril es destinaran íntegrament a la Casa dels Xuclis per oferir allotjament a famílies que tenen fills en tractament oncològic.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
5: La jornada coincideix amb la Diada del Soci i alhora serveix per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat.

0: Bona tarda. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, com dèiem abans, els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials que són associades han fet que una vintena d'entitats de la ciutat, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats signants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Buet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AMPA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que a Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics. Un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible al malestar social.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola. Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de les classes en castellà i el govern assegura que no afectarà el model educatiu català. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda presentada per diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la imposició judicial d'impartir un mínim de 25% de les classes en castellà. Segons el Tribunal, amb seu a Estrasburg, França, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants. En la resolució, els magistrats consideren que el percentatge fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un equilibri adequat entre la preservació de la unitat del sistema educatiu espanyol i la promoció de la diversitat lingüística. El Tribunal Europeu subratlla que el català continua sent la llengua predominant de l'ensenyament i que la introducció d'un 25% en castellà no altera substancialment la política lingüística dels centres. El Tribunal també argumenta que excloure completament el castellà de l'ensenyament podria limitar el dret dels ciutadans espanyols a ser escolaritzats en la llengua nacional. En aquest sentit, recorda que Catalunya és una comunitat bilingüe on tant el català com el castellà tenen la consideració de llengües oficials.
0: Molt bé, i desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel a Tordera. Marc Treserres.
1: Sí, la col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi. Gràcies a un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i el suport de la policia local, s'ha aconseguit desmantellar, com deia Gemma, una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament fins a 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats bons per a la investigació, ja que amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles han estat acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública i els han pogut, com dèiem, detenir. Des del consistori tordarenc destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials ha sigut clau per garantir la seguretat a la població i obtenir-ne aquests resultats efectius en tipus d'operacions com aquestes.
0: I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions de fins a 1.000 euros per impulsar la innovació empresarial. Sergi Ferrer.
3: El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball a la ciutat. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, la captació i el desenvolupament del talent, la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. Les empreses que compleixin els requisits establerts poden sol·licitar una subvenció de fins a 1.000 euros per desenvolupar les seves iniciatives. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'agost d'enguany.
0: I desallotgen un assentament il·legal de persones a l'espigó de l'estació de Premià de Mar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret on només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que aquesta setmana la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància.
0: Canviem de qüestions. El Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí, seguim amb tu.
4: Correcte. Sant Vicenç de Montalt ja escalfa motors per una tercera edició del Sant Bifest, que se celebrarà del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes. Amb el lema "La màgia de viure-ho junts", el festival evoluciona enguany cap a un format multidisciplinari, amb l'objectiu de convertir-se en una de les cites familiars de referència de l'estiu a la comarca. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa, que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
5: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes del Sant Bifest, la gent que vinguin el dia sencer allà, si volen, bueno, el dia sencer no, em sembla que obrim a les 7 de la tarda fins després del concert, disfrutant de la frescor dels jardins i de tota la quantitat d'activitats que tindran a dintre.
4: El festival comptarà amb dos concerts diaris. Les tardes estaran dedicades al talent emergent femení amb actuacions de Gemma Humet, Jessamí Boada, Irene Cortés i Palmira Hielo. A les nits, el públic, en canvi, podrà gaudir de propostes destacades com Arrels de Gràcia, The Secret Investment de Tonya Ricci, Les Caramba i la Clarence Becker Band. Més enllà de la música, el Village del Sant Bifest oferirà espectacles de màgia amb Sergi Armentano, humor amb Cristina Parera, circ itinerant, tallers creatius, una zona infantil, food trucks i el màrqueting impulsat per Casa Canela, que donarà protagonisme al talent local.
0: Gràcies. I la tercera volta ciclista a Catalunya tallarà avui el trànsit a diversos municipis del Maresme, un d'ells a Tordera. Marc.
1: Sí, a causa de la tercera volta ciclista, com bé tu deies, de Catalunya femenina, causarà talls importants en el trànsit del poble de Tordera. L'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de gairebé 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi, la carretera 512, d'on vindran les ciclistes en direcció a sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 4:45 i les 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:45 i les 6, on s'espera que passin per al poble. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa.
0: Estimem, Calella denuncia el mal estat del carrer Església. Segons diuen, hi ha brutícia i zones on s'hi enganxen les sabates. Sergi Ferrer.
3: Sí, el portaveu d'Estimem Calella, Enric Gómez, ha posat el focus en l'estat del carrer Església, que és el carrer més concorregut de la ciutat, del que ha dit que presenta actualment un estat de deteriorament i brutícia que no s'havia vist en altres moments. Ha denunciat que en diversos trams el paviment enganxa les sabates i ha atribuït la situació a una manca de control sobre alguns establiments, especialment de restauració, pel que fa a la neteja de les terrasses. En aquest sentit, Gómez ha defensat la necessitat de fer complir l'ordenança pública i ha apuntat que la situació actual posa sobre la taula la necessitat d'una actuació més profunda sobre el paviment. De fet, ha deixat entreveure que el carrer podria requerir una renovació del terra més aviat que tard, tenint en compte el seu estat de conservació.
6: Que és de les vegades que Calella segurament en el, van denotant doncs, una certa deixadesa, no? També amb el tema de la neteja del paviment, que és de les vegades que Calella segurament en el carrer Església el veiem més desgastat i més brut segurament en tota la història del terra del carrer Església, no? Per què? Doncs perquè no s'estan fent els mecanismes de control a molts restauradors que o bé no netegen, no utilitzen els productes líquids adequats. Si tenen la terrassa activa, és la seva obligació deixar-les tal i com hauria d'estar, impecables. No es compleix a molts llocs, a Calella pots caminar perfectament per alguns trams, enganxar-te amb els peus pràcticament, dient bàsicament que facin complir l'ordenança. I després també tenim molts puestos encara de souvenirs que tenen samarretes doncs, pejoratives i despectives respecte al sexe femení.
3: En paral·lel, el regidor ha qüestionat la gestió del servei de neteja municipal i els retards a la nova contractació, advertint que la situació es podria traduir en una percepció de servei incomplert per part de la ciutadania. També ha defensat la necessitat de replantejar el model de passeig de mar, que considera que ha perdut dinamisme i necessita una revisió global dels seus usos i de l'espai públic.
0: Gràcies. I malgrat la segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques, ja suma prop dels 200 participants a una malgrat.
7: Així és, l'associació Aixafarroques ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remullat per l'Ela, que se celebrarà, de fet, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. La proposta comptarà amb una caminada solidària d'uns 5 quilòmetres pels voltants del poble i, finalment, un vespreig amb servei de bar i música a la mateixa plaça de Xesco Boix. Com a novetat, a la caminada hi participarà l'atleta Enric Casacoberta i el Zina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per l'Ela, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Per participar a la caminada s'haurà de pagar 10 euros que es pot fer moments abans d'iniciar l'activitat. L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. Aixafarroques tira endavant aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Catalana L'ELA de la Miquel Valls.
0: I Palafolls té 321 cobertes en fibrociment. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, encara són moltes les cobertes de cases i naus industrials que estan fetes amb fibrociment arreu del territori. Més conegut amb el nom d'Uralita, el fibrociment, una barreja de ciment en fibres d'amiant, va ser utilitzat fins al 2000 de forma massiva a la construcció i a la indústria. El 2002 es va prohibir la comercialització de qualsevol mena de material que contingués amiant, ja que es va demostrar que la inhalació de les fibres d'aquest material podia provocar malalties com abastosi, mesoteliomina o algun tipus de càncer. El material que ja estava instal·lat es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil, estimada en un màxim de 40 anys. Per tant, cal retirar els materials amb amiant que encara resten al territori com més aviat millor. Per tal de saber quin material d'amiant queda encara a Catalunya, la Generalitat ha elaborat un visor que utilitza un mètode d'autodetecció amb diferents algoritmes que ajuda a identificar cobertes que estan fetes de fibrociment. A Palafolls, per exemple, n'hi ha encara 321, la majoria de la zona compresa entre Santa Maria, Mascarbó i zona industrial nord. En aquesta zona n'hi ha una de cada tres teulades d'Uralita identificades. A Sant Genís i Ciutat Jardí, per exemple, se n'han trobat 91 i al centre, juntament amb algunes casetes de la zona agrària de Xonpuig, un total de 89. A Sant Lluís encara queden 42 cobertes amb fibres d'amiant. Malgrat té una xifra similar de cobertes d'Uralita amb 394. Blanes supera les 400 i Tordera encara té molta feina a fer per retirar cobertes de fibrociment amb 800 teulades amb aquest material.
0: i Caldes Estrac amplia l'oferta d'estiu amb tres casals plens d'esport, lleure i diversió. Martí.
4: Amb l'arribada de les vacances escolars, Caldes d'Estrac torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals i activitats d'estiu adreçades a infants i joves. Entre el 22 de juny i el 31 de juliol, les famílies podran escollir entre tres propostes diferents que combinen lleure, esport i activitats educatives. Una de les opcions és el casal d'estiu de l'AFA de l'Escola Sagrada Família, que enguany es traslladarà a la Sala Cultural a causa de les obres previstes al centre educatiu. El casal inclourà jocs, manualitats, excursions, activitats aquàtiques i sortides, a més, de servei d'acollida i menjador. Per als aficionats al patinatge, el Club de Patinatge de Caldes d'Estrac i el de Llavaneres organitzen una nova edició de la tecnificació d'estiu de patinatge. Les activitats es desenvoluparan al pavelló municipal i combinaran entrenaments tècnics amb tallers lúdics, piscina i activitats a la platja. La tercera proposta és el campus de vòlei de Caldetes, Esports i Cultura, que oferirà sessions d'iniciació i perfeccionament tant de vòlei pista com de vòlei platja. Les activitats es complementaran amb jornades a la piscina i diferents propostes esportives i recreatives.
0: Gràcies i l'esplai, el pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi.
8: Sí, l'esplai al pas, com deies, Gemma, ha fet oficialment el lliurament del xec solidari a l'Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, l'associació AFANOC, posant el punt final a la caminada solidària de 2026, que va acabar recaptant 11.529,40 euros, un import que supera amb escreix les primeres previsions de l'organització. A l'acte del lliurament, celebrat ahir, doncs, hi van participar els representants de l'organització de la cursa i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Aquests fons es destinaran íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental a la FANOC que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. Aquest donatiu és el fruit de l'èxit rotund de la primera edició de la Caminada Solidària contra el Càncer Infantil celebrada el passat 26 d'abril, tot i que inicialment s'havien inscrit unes 550 persones, la jornada va acabar aplegant més de 850 participants que van recórrer els 6 quilòmetres del circuit amb sortida des de la plaça de Popi. L'esdeveniment va néixer d'una idea informal fa només uns mesos i s'ha convertit en una fita multitudinària. Els participants que van pagar una inscripció solidària de 10 euros no només van caminar per la causa, sinó que van gaudir d'una jornada festiva amb música, avituallaments i premis. Davant l'acollida massiva i la gran recaptació aconseguida, que gairebé ha duplicat els 5.500 euros previstos inicialment, l'Esplai al Pas ja ha confirmat que hi haurà una segona edició d'aquesta caminada per continuar donant suport a la lluita contra el càncer infantil.
0: I en cultura, una gran gimcana enfrontarà pirates i premianencs durant la Festa Major de Premià. Martí.
4: Així és, la Festa Major de Premià estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que enfrontarà els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis, com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. L'objectiu, segons explica Quim Not, tècnic de Cultura i Festes, és implicar més a la ciutadania en la celebració i també reforçar la identificació amb els dos bàndols. La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol.
9: D'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
4: A més del concurs de guarniments, el premi en joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres abans del concert de quilòmetre zero. Els resultats es podran seguir a través d'un apartat específic al web de la Festa Major. La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com un nou element participatiu de la celebració.
0: I encara en cultura, Canet recupera el Ball d'Hemorratxes, Dani Grau.
2: Sí, des del Centre d'Estudis Canadencs, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, s'ha decidit recuperar aquesta dansa tradicional. El Ball d'Hemorratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que, malauradament, aquesta dansa es va perdre. De fet, hi ha hagut daltabaixos en aquesta tradició. A través d'una recerca en diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabem que hi havia dues maneres de ballar-la. Per tal de situar en context aquesta dansa, el seu origen i l'arrelament d'aquest ball al nostre poble, demà dissabte a les 6 de la tarda es farà una conferència a les 6 de la tarda, com dèiem, a càrrec de Xavier Mas, historiador canadenc Sergi Alcalde, a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. Però, per veure tal com es ballava, haurem d'esperar fins al 28 de juny. Des de la Plataforma per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart d'Ensaire de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre parroquial han après el ball i el representaran el diumenge 28 de juny.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
7: Així és, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La programació començarà amb una missa en record dels socis difunts de l'agrupació. Durant l'ofici es farà una sardana al voltant de l'altar per la colla Mans Amigues de Casa de la Selva. Tot seguit es farà un vermut musical al local de La Barretina Vermella. La jornada finalitzarà amb una ballada de sardanes a Can Campassol. En el marc de la Diada Universal de la Sardana també es farà la lectura del comunicat oficial de la jornada, que aquest any ha estat redactat pel músic Jordi Molina.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol, amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant, i de fet diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa, i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt, i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions. Potser de cara al que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
0: Molt bé, doncs ja ho heu escoltat. Aquests dies vindran amb molta calor i una pujada de les temperatures a partir de diumenge. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema amb la Mireia González per conèixer les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes. També parlarem amb la Mercè Masferrer dels Maduixots per saber què faran per la revetlla de Sant Joan a Palafolls. I bé, també farem el repàs a les xarxes socials que fem cada dia a aquesta hora. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 3 minuts a 3:45 de la tarda, moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que es diu en elles. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Tu diràs avui què és notícia al Maresme.
3: Doncs bé, és notícia del Maresme i una mica a tot Catalunya, ja que és d'aquells temes que ja es comença a escoltar a tot arreu on vagis, eh? I parlem de la calor, ja que ara sí que arriba de valent al Maresme i, a més, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa que començarà just aquest diumenge i que es podria allargar com a mínim fins dimarts. Tot i l'efecte moderador del mar, al Maresme es preveu un augment notable de les temperatures, especialment als nuclis urbans, on la sensació de xafogor serà més marcada. També es podrien registrar nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus. L'episodi també, com hem dit, afectarà bona part de Catalunya, però arriba en un moment especialment assenyalat, ja que estem a les portes de la revetlla de Sant Joan i de l'inici oficial de l'estiu. Per això mateix es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia i extremar precaucions durant activitats a l'aire lliure. Així que, Gemma, avui ja veus que m'he vestit d'home del temps, una mica?
2: Sí, sí, no, però és que totalment, no només aquí al Maresme, no? També arreu del territori, però és que la calor que fa, vaig pel carrer i no et diré que tinc calor, no? Perquè tothom té calor, però és que sents el que parla la gent, no? Allò que pares una mica a l'orella i tothom, ui, quina calor que fa, eh? O sigui, és el tema, ara mateix.
3: Sí. Jo t'he de dir, Gemma, que m'agrada molt quan comencen a haver-hi aquests canvis de temps cap a la calor, perquè trobo que socialment ens dona com un comodín per quan estàs amb algú que no saps molt bé quin tema de conversa treure.
2: Quina calor fa.
3: Sempre trobo que... Exacte. Sempre
2: la calor fred, és...
3: Un...
2: No?
3: Sí, o quina calor o quin fred. I ja és com que sempre l'altra persona, encara que no hi tinguis cap tipus d'afinitat, sempre empatitza amb ella i s'acaba creant un bon ambient.
2: Seria una frase que utilitzaries per lligar? Quina calor que fa?
3: Home, bueno, millor quina calor que... Bueno, quin fred poder també, així com per buscar l'abraçada i això. Però bueno, no, intentarem ser una mica més originals, Gemma, no fotem.
2: Molt bé, a veure, doncs a veure si som originals amb el tema internacional.
3: Doncs mira, et diria que no ho som gens d'originals, ja que parlem d'un tema que és que està donant tanta bola...
2: Un
3: que
2: altre
3: jo ja...
2: cop.
3: És que ho trobo inclús de riota, ja que tornem a parlar dels Estats Units i l'Iran, ja que aquest cop han ajornat les converses de pau que havien de començar avui mateix a Suïssa i que, de fet, us en vam parlar el dilluns en aquesta mateixa secció. I és que la trobada s'ha cancel·lat després que el vicepresident nord-americà J.D. Vance no hagi pogut viatjar a Ginebra per problemes teòricament logístics. I és que la decisió arriba només hores després que Washington i Teheran signessin un memoràndum d'entesa que preveu una treva, la reobertura de l'estret d'Hormuz i incentius econòmics per l'Iran a canvi de limitar el seu programa nuclear. A xarxes, molts usuaris celebren l'acord entre les dues potències, mentre que d'altres qüestionen si aquest ajornament és un simple problema logístic o bé es tracta d'una excusa, Gemma, perquè la veritat és que cada setmana sembla que es va prolongant, eh, aquest tema.
2: Totalment. En qualsevol cas, ens mantindrem informats perquè de ben segur que això serà, doncs, un tema recurrent a les notícies durant aquests dies. I el tema curiós del dia...
3: Doncs el tema curiós és una curiositat que sembla treta també d'una pel·lícula, ja que una dona de 44 anys que feia parapent als Alps austríacs es veu que ha sobreviscut després que una avioneta l'embestís en ple vol. I és que l'accident a sobre va quedar enregistrat per la càmera que portava la mateixa esportista. I a les imatges es veu com l'avioneta impacta per darrere contra la vela del parapent i la destrossa completament. Tot i l'espectacular l'aritat del xoc, la dona va reaccionar amb sang freda, i de fet és el que li va fer salvar la vida, i va desplegar ràpidament el paracaigudes d'emergència aconseguint aterrar en una espècie de camí forestal amb només alguns blaus i contusions.
2: Clar.
3: I aquest vídeo del que parlo,
2: sí,
3: jo l'he vist personalment i és molt impactant, eh? Perquè és que és literalment el que acabo d'explicar, una avioneta que li travessa a centímetres d'ella mateixa i li trenca tot el parapent, i ella, doncs, ràpidament, en comptes de perdre els nervis, doncs, no sé com funciona, si apreta un botó o no sé què fa, que treu aquest parapent d'emergència, que és que li ha salvat la vida, literalment.
2: Que fort, que fort. Però, clar, l'avioneta impacta contra el que és la vela, no?
3: Sí, contra el trap aquell, bueno, no sé quin nom té, però sí, o sigui, el plàstic, o no sé de què està fet.
2: El trapo.
3: No sé
2: de què està... Sí, el trapo, sí, tio, este.
3: Suposo que allò deu ser una espècie de tela, no? Bueno, no sé,
2: no
3: ara ens
2: sé,
3: ficarem
2: no,
3: en fregall. Però sí, sí, passa per allà i per els fils que aguanten la dona d'aquest plàstic, i queda allò trinxadíssim. És a dir, que, bueno, una sort.
2: Tela. Molt bé.
3: Tela marinera.
2: Doncs, Martí, sí, sí. Va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi a veure què preguntem avui.
3: Doncs, home, després d'aquesta notícia potser condicionem una mica la resposta dels nostres oients, però avui la pregunta que fem és si us atreviríeu a tirar-vos en parapent.
2: Clar, és que no és... És com tirar-se en paracaigudes, no? O sigui, és pràcticament el mateix.
3: Sí, de fet, crec que és el mateix.
2: O sigui,
3: ara em fas rumiar de dir, poder ja no disciplines
2: el parapent...
4: No és el mateix,
2: ah,
4: eh?
2: Ah, veus?
4: No és el mateix.
2: Què
4: no
2: és,
4: el mateix.
2: Dani? És quina és la diferència?
4: A veure, el parapent és més gran, i diguéssim que quan et tires amb un paracaigudes vas agafat de les aixelles o del cap, en aquí, vale? I caus per avall, no? Vale? Com si poses un globo, vale? I ja està, arribes a baix. El parapent és... té com un toldo, vale? I té una barra amb la que t'agafes en aquesta barra i vas com si fossis un Superman.
2: Ah,
4: vale?
2: Vas volant, no?
4: Vas volant, com si fossis un Superman.
2: M'encanta.
4: Per tant, no és el mateix. És a dir,
2: ai, Martí.
4: Sí, és la mateixa manera... l'única... el que és igual és que és la força de la gravetat. És a dir, però vas horitzontal, per entendre'ns, agafat en aquest pal que et fa anar horitzontal, com si fossis un Superman, amb un, diguéssim, amb una tela al cap, per sobre el cap. M'entens?
2: Clar, clar, clar.
4: Vull dir, vale,
2: molt bé.
4: A veure, per... hi ha una zona aquí a Catalunya que és la zona de la Noguera Àrcer, a tocar la Balaguer, per entendre'ns, a Lleida, que és la zona més important d'Europa de parapent. Ara, el problema del parapent és que si baixes i et fots un meco, vull dir... Tomar el cementiri amb moltes probabilitats.
2: No? Dani, gràcies per explicar-nos aquesta diferència, perquè estàvem aquí més despistats que una gallina.
4: Sí, sí.
2: Molt bé! Doncs Martí, gràcies. Fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: avui parlem amb la Maria del Mar Poyatos, una poetessa amb passat a Llavaneres, que ens ve a explicar el seu nou projecte, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa l'has definit molt bé. Parlem amb la Maria del Mar Poyatos, que és pianista, musicòloga, rapsoda i ara també compositora, que ens ve a presentar Música para unos versos, un projecte que uneix dues de les seves grans passions, que són la música i la poesia. Així que, Maria del Mar, bona tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda, estic molt contenta de parlar amb vosaltres aquesta tarda.
1: Home, i nosaltres de parlar amb tu. Això així dona gust, començar les entrevistes. Mira, començarem aquesta entrevista una mica perquè ens expliquis, ja que la música i la poesia formen part de la teva vida des de fa molts anys. Una miqueta, com va començar tot?
2: Doncs mira, jo des de que era petita m'encantava sentir els contes acompanyats amb música. Eren unes edicions especials que jo reproduïa amb els cassets de l'època. He de dir que jo vaig néixer als 80 i llavors, clar, això sempre venia lligat amb mi. I després jo quan estudiava al conservatori ja començava amb el piano i interessar-me, sempre acabava llegint poesia per estudiar les obres pianístiques. I diràs, com és això? Era una manera com d'entrar en el món sensible d'això que em transmitia la música. I per mi completar-lo amb paraules era una vivència més, com més interna, més precisa, que m'ampliava. I aquesta connexió sempre m'ha acompanyat.
1: Estem parlant de que, a més d'això que ens expliques, podem dir que ets molt polifacètica, ja que, com hem dit a la introducció, ets pianista, musicòloga, rapsoda i també especialista en intel·ligència emocional. Una mica com conviuen totes aquestes facetes dins teu?
2: Doncs al final és buscar l'essència, oi? Clar, l'art ens ajuda moltíssim, no? És una eina, i a més, plena de bellesa, que s'expressa amb una forma bella. Clar, la intel·ligència emocional és anar cap a un mateix, conèixer-te, escoltar-te. I la musicologia és aquesta branca que m'ajuda a connectar la història amb la música, la literatura amb la música, la filosofia amb la música. Jo sóc una defensora d'aquesta interdisciplinarietat perquè sento que tot va unit, perquè l'experiència, la nostra experiència, no van deslligades les coses, no? De fet, ens comuniquem per alhora que sentim paraules, veiem imatges, les produïm de manera natural, no? Tot està connectat.
1: Valgui la redundància, ara una pregunta una mica poètica, et diria. I et volia preguntar què t'ha aportat la poesia al llarg de la teva vida, més enllà del que ve a ser l'àmbit professional?
2: Doncs la poesia m'ha fet moltes vegades plorar, moltíssim. De sobte, sentir aquelles paraules m'han ajudat a veure, a sentir com un foc, una llar. És difícil d'explicar, no? Perquè, per una banda, és un gènere que sembla molt anar cap a l'anàlisi, se'ns explica des de l'anàlisi per la gran quantitat de figures retòriques i possibilitats que té, no? Però per mi no era això, era el món imaginatiu, no? El llenguatge del llenguatge. Això que precisament t'ajuda a veure el món d'una altra manera, d'aquella, no sé, quan estàs un dia contemplant al darrere teu que pares i estàs contemplant realment, que no estàs pensant en res, és on sorgeixen els poemes. Doncs igual, quan els llegeixes, t'ajuda a entrar en aquest estat i percebre coses molt sensibles del món. I això connecta molt amb com sento, com sóc jo.
1: Tota la teva carrera com a poeta i música, com hem dit, ja ve de molt enrere. De fet, tens un passat a Llavaneres, que tinc entès que ens estan escoltant des d'allà, per tant, enviem una gran abraçada. Però el motiu per al qual estàs avui aquí a l'Ona Maresma és perquè ens vens a presentar el teu projecte anomenat Música para unos versos. Una miqueta com neix la idea de crear aquest nou projecte?
2: Sí, abans d'això vull donar un petó ben gran a tota la comunitat de Llavaneres, perquè jo he estat molts anys allà, a l'Escola Municipal de Música, al grup de música i poesia que vaig crear, I ara em consta que han creat un programa de ràdio que es diu Poesia per tothom, perquè veieu que això té un lligam molt directe. I ara...
1: De fet, perdona que t'interrompeixi, però em sumo jo també a l'abraçada aquesta, ja que jo ho faig des d'aquí, des de Tres Viles Mèdia, i van venir, de fet, aquesta setmana, i bueno, una gent encantadora, eh? Així que una abraçada, i segueix, disculpa que t'he tallat.
2: Doncs mira, aquest grup és el que es va crear arrel d'aquesta iniciativa que vaig implantar des de l'Escola de Música, la Biblioteca Municipal de Llavaneres. Era per això que volia explicar-ho, perquè hi ha una connexió molt gran i els tinc molt de carinyo i per això estic molt feliç de fer aquesta entrevista amb vosaltres. I res, us explico com neix aquest projecte. Doncs jo venia molt de temps creant espectacles de música i poesia amb San Juan de la Cruz, amb Miguel Hernández, que ho vaig crear amb el Jordi Brau, actor de doblatge, que em va dir que sí, em va dir que sí a un projecte en el qual doncs, creàvem un lligam entre música clàssica i poemes de Miguel Hernández i va quedar una representació magnífica i jo explorava aquesta expressió de què és sentir les paraules amb música, com una banda sonora, no com un rerefons, no, no, no, no, no, com una cosa molt polida, com una cosa ben trobada, d'estructura, de temes, de motius musicals que semblaven fets a mida, no? És com trobar parelles que es coneixen i ressonen una amb l'altra, no? I va arribar un moment en què jo sempre llegia poemes i trobava la música de manera directa, però va haver un moment que ja no la trobava. La trobava, vaig dir, doncs l'he de posar jo, l'he de posar jo. I jo sempre m'havia deixat enrere en el tema de la composició i en aquest punt vaig dir, no, aquesta és la música. Em vaig posar amb el piano i va començar a sortir aquella creativitat que no havia escoltat o no havia deixat treure dins meu, de dins cap enfora, vull dir, i llavors vaig dir, uau, aquesta és la música que sento per aquestes paraules. I aquest és l'origen de Música per uns versos, que és una selecció de poemes als quals li he anat posant la música a partir de deixar-me sentir el poema.
1: T'he de dir que es nota, que ets poeta, a l'hora inclús de respondre a les preguntes, tenen aquest caire especial, et diria, de resposta. També et volia dir, corregeix-me si m'equivoco, però un dels fils conductors del disc, podríem parlar de que és l'esperança. Per què creus que és un missatge, perdona, tan necessari avui en dia?
2: Doncs sí, és necessari perquè podem caure molt en la queixa, en la decepció, que això també és un tema que s'expressa en la poesia i és necessari. Però clar, no ens podem quedar aquí, perquè al final tot això, tota aquesta, podem dir, negativitat que es treu, no? Té un camí, té un pas més endavant, que és a dir, vale, hi ha una cosa que em porta cap a un estadi millor. He comprès tota aquesta confusió que m'ha portat cap a la queixa, cap a aquesta mala experiència, i després hi ha un pas més, no em puc quedar només aquí, perquè en el món hi ha bellesa, i la creem nosaltres, i és des de dins. I per això, per mi, selecció

0: entre reixes i clar, en un moment molt, molt dur per ell, sense veure la seva família, sense saber si podria continuar escrivint i publicant, i va ser així, malauradament. I com acaba, no? Com acaba? Sí, que sempre hi ha un
1: Ens la...
0: rayo en la lucha, no? I sí, aquesta
1: Ens
0: cosa.
1: la pu... ens l'apuntem, ens l'apuntem, doncs, aquest, i serà el primer que hi anirem de pet a llegir-lo. Una coseta que volia comentar també durant l'entrevista, ja que tenim poc temps, però és que tens un Verkami que, per qui no sàpiga el que és, ens ho vols explicar o una mica per saber com se't pot ajudar o a on podem trobar les teves peces i donar un cop de mà a la teva carrera?
0: Doncs us ho agraeixo moltíssim, perquè el Verkami és un mecanisme per recolzar l'artista amb aportacions petites, no? De manera que em podeu trobar a la plataforma de Verkami, amb música per a uns versos, poesia en piano, i us dirigeix al meu projecte, allà hi ha una descripció amb vídeos i el que es diu una sèrie de recompenses. Això ho fan molts artistes que publiquen llibres, música, jocs inclús. I és una manera de precomprar el disc o el llibre que després sortirà editat. Es fa la precompra per poder, amb aquests diners que després s'inverteixen com a espectador quan ja s'ha produït, es fa abans per ajudar l'artista a que es produeixi, a que es materialitzi la publicació, l'edició. I és una manera d'avançar aquesta quantitat econòmica que l'artista necessita en aquest moment per treure la llum amb un suport físic i també digital, aquest art, aquesta obra d'art.
1: Doncs, Maria del Mar, em sap molt de greu que aquí a la ràdio tenim el temps comptat, però et vull donar les gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a presentar-nos el teu projecte i sobretot animar a tothom qui ens està escoltant a fer la seva aportació, ja que amb la cultura ens hem d'unir tots per impulsar-la al màxim possible. Així que moltes gràcies i espero que ens puguem escoltar aviat.
0: Jo també. Moltíssimes gràcies per aquest espai.
2: Moment de repassar les efemèrides, però abans, com sempre, de felicitar els famosos que avui fan anys. Mar Tres Serres, de qui és l'aniversari avui?
3: Doncs mira, avui, Gemma, l'aniversari és de l'actriu nord-americana Zoe Saldana, que va fer de protagonista a la saga Avatar, fent de Neytiri, la dona de Jake Sullivan, i també ha sigut protagonista a Guardians de la Galàxia i Star Trek, també l'actor italo-canadenc Giacomo Giannotti, que interpretava el doctor Andrew De Luca a la sèrie de metges Anatomia de Grey. I, per últim, també és aniversari de la llegenda i exjugador de bàsquet de l'NBA, Dirk Nowitzki, l'alemany, considerat un dels millors jugadors de la història de la millor lliga del món, amb 21 temporades consecutives als Dallas de Texas, aconseguint un anell de campió i siguent dels 20 màxims anotadors de la història de la lliga.
2: I també és el Dia Internacional o Mundial de què?
3: Doncs mira, avui, coincidint amb l'inici de moltes festes majors de barri i municipis, de fet, ja ens quedem a casa nostra perquè parlarem d'aquestes festes. Avui comencen les de Sant Joan les Fonts o festes de barris a Terrassa, Tordera i Olesa de Montserrat, que donen el tret de sortida, Gemma, els dies previs a la revetlla de Sant Joan. De fet, a Tordera, que no ho hem explicat a les notícies, celebrem les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí des d'avui fins al dimecres, dia 24, i la celebració avui començarà amb concurs d'amigues, una sardinada popular, tarda de flamenco, per tant, qui ho vulgui, tothom convidat.
2: Perfecte, i anem amb les efemèrides. A tal dia com avui, què passava?
3: Doncs mira, l'any 1987 el grup terrorista basc ETA va fer un atemptat al supermercat Hipercore a Barcelona. Van introduir un cotxe bomba carregat amb 30 quilos d'explosius i líquid inflamable al segon soterrani de l'aparcament del centre comercial, situat a l'Avinguda Meridiana, i uns 50 minuts abans de l'explosió ja es van fer trucades d'avís en nom de la banda a la Guàrdia Urbana, a l'empresa de seguretat i fins i tot algun mitjà de comunicació, indicant que la bomba explotaria entre 3:15 i 4:15. Després no van fer cas, les autoritats ni la policia no van fer marxar a la gent perquè creien que era una falsa alarma de bomba, perquè n'hi havia moltes a aquella època, però no, a les 4:10 va detonar la bomba i, malauradament, van morir 21 persones.
2: Molt fort, eh? Déu-n'hi-do. I l'efemèride musical, Marc?
3: Sí, acabem millor, amb més ritme. L'any 1983 va néixer el rap

0: raper nord-americà Benjamin Hammond Hargley, que és conegut més aviat pel seu nom artístic, Macklemore. A diferència de gran part del rap comercial, Macklemore sempre destaca per incloure missatges socials a moltes de les seves cançons, a part obertament al suport de la comunitat LGTBIQ+, problemes de consumisme i fins i tot de la seva pròpia lluita contra addiccions que ell ha patit. I tot i que és raper i la cara visible, el seu salt a la fama mundial es va produir gràcies a la col·laboració amb el seu productor, Ryan Lewis, amb qui va formar un tàndem perfecte entre el 2008 i el 2017 i van guanyar 4 Grammys, per exemple. Gemma, us deixem amb la cançó ara de Fair Show, que està sonant de fons, que es va convertir en un gran fenomen absolut l'any 2012.
1: Perfecte, Marc, moltes gràcies. Ens es quedem escoltant amb Macklemore. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi ha dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, a la B20, C32 que fins a Alella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer apunt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs últim repàs a l'hemeroteca d'aquesta setmana. Avui ens situem a l'Alt Maresme, en concret a Malgrat de Mar, un 19 de juny de l'any olímpic, l'any 92. Llavors, la Guàrdia Civil havia deixat la caserna de Malgrat de Mar pel seu estat ruïnós. Era per ordre de l'Ajuntament, ja que els tècnics municipals van emetre un informe en què asseguraven que el mal estat de les vigues podria provocar l'ensorrament de l'edifici. La caserna, situada a la cantonada dels carrers Passada i Nàpols, tenia dues plantes i el pis superior era el més afectat, ja que les vigues eren velles i a causa de la seva antiguitat algunes estaven trencades i d'altres fins i tot podrides. En aquell aquartament vivien en les dues plantes superiors 6 agents solters i 4 famílies d'altres guàrdies com el sergent i el caporal. A la planta baixa hi havia les oficines d'atenció al públic que es van traslladar als antics parvularis de l'escola a Badalona de forma definitiva. En aquests parvularis, que eren uns locals municipals, ja no s'hi feien classes. Els agents que vivien a la caserna van haver de marxar a viure a pisos de lloguer situats doncs, a la mateixa població, a excepció del sergent, que feia poc que va ser destinat a Malgrat i vivia amb la seva família en un pis davant dels parvularis que antigament es reservava pels mestres de l'escola. Els guàrdies que s'havien vist obligats a deixar la caserna, que no eren tots, de fet, ja que una part dels destinats a Malgrat ja vivien en pisos a la població perquè no hi cabien tots i les condicions eren força dolentes, havien trobat habitatge al preu d'unes 40.000 pessetes de l'època al mes. Fons de la Guàrdia Civil ja havien manifestat que aquests lloguers podien afectar l'economia d'algunes famílies dels agents perquè fins llavors no estaven obligats a pagar cap lloguer per habitatge, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.
4: I ara, moment de jugar amb en Marc Tresserres, amb un concurs que ens ha preparat. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda.
4: Ostres, quin susto, Marc, aquests segons que semblen que són res, un segon o potser mig segon, però ens pensàvem que no hi eres.
6: Tot controlat, estic aquí, amb tots vosaltres. Que,
4: doncs va, explica'ns a què juguem avui.
6: Va, a veure, anem a pams, perquè tothom ho entengui, tant els de casa com vosaltres, que sou els concursants, els meus companys de l'Ona Maresma. Serà un format similar al d'en Martí, val? Aquí, per tant, ja sabeu que fins ara, amb el de respondre les cançons i esbrinar qui eren els cantants i com es deia el nom de la cançó, heu de respondre pel grup que tenim de WhatsApp. Jo, qui respongui abans, tindrà dret a respondre i dir la seva resposta. Si falla, doncs passarem el rebot a la següent persona que hagi encertat, vale? Aquesta és la dinàmica que hem fet en els altres concursos. Llavors, si algú té alguna pregunta, que m'ho digui. Llavors, com funciona? És diferent. No hi hauran músiques, no escoltarem músiques. El que farem avui és, bàsicament, esbrinar a través d'una pista, en aquest cas d'una temàtica. Per exemple, començarem amb municipis de Catalunya i del Maresme, vale? Aquesta serà la primera temàtica.
4: Continua.
6: I llavors us diré, val, les emoticones que us donaran la pista per saber de quin municipi de Catalunya o del Maresme estem parlant, bueno, Maresme, Catalunya, un municipi de la nostra terra, és, i us diré les dues emoticones o tres que hi hagin, i qui digui jo abans, perquè ha sabut desxifrar aquest enigma, que em digui la resposta. Per exemple, amb Titanic, ja us ho avanço, no? Jo us puc dir pel·lícules i us podria dir, doncs, les emoticones són un vaixell, un tros de gel i un violí, no?, per la música mítica de la banda sonora.
4: Vale. Perfecte. Em sembla guai. Sí, sí. Ha quedat
6: molt
4: clar, eh? Companys?
6: Companys, a veure...
5: Claríssim. Sí.
4: Vale.
5: Molt bé, molt bé.
4: Perfecte. Molt bé, doncs va.
6: A veure, qui tenim participant? En Jordi, en Martí, la Gemma, en Dani...
7: Vale, i una plantació de marihuana com seria?
6: Molt bé. No, aquesta no la tinc preparada, Dani. Per tant, ja ho parlarem, si no, per privat, això, després. Sergi, escolta't en Sergi, també?
8: Uh-huh.
6: Vinga, va, uh-huh. Doncs som-hi. En tenim 4 o 5, perfecte. Anem, pas a pas. Primera temàtica. Ens anem, com us he comentat, a municipis de Catalunya i del Maresme. El primer de tots és les emoticones. Un trofeu i una onada. I això ens porta a un nom d'un... Vinga, que ràpid. Martí Capçada, endavant.
5: Premiada Mar.
6: Premiada Mar, és resposta correcta. Fantàstic.
5: Ostres,
6: Martí.
5: Ostres, no deixeu ni pensar, jo que sóc nou en aquests concursos aquí, qui no corre bola, eh?
6: Sí, ja et pots preparar, perquè aquí la gent és ultracompetitiva.
7: Déu-n'hi-do.
6: Vinga, seguim. Va, primer punt per Martí. Us ho aneu comptant vosaltres, companys. Som-hi. Vale. Següent. Ara mateix... perdoneu, que els perdo... Ara, ja els tenim. Vinga, som-hi. Seguim amb municipis. És una cara de ràbia, de mal humor, i altra vegada, al mar. Som-hi.
7: Malgrat de Mar.
5: He posat jo abans, eh?
7: Ah.
6: Jordi Prat de Valls, has de respondre amb un jo, Dani, al grup de WhatsApp de l'Ona Maresma. Per tant, bona, Jordi, bona. Endavant.
5: Compartim punt amb en Dani. Va, vinga, sí, malgrat de mar.
6: Vinga,
7: no,
6: perfecte.
7: No, cara jo, ho veureu.
6: Punt compartit, malgrat de mar, resposta correcta. I ens anem ara ja a un altre municipi. En aquest cas, les pistes dels emoticones són el raïm i el vi. Gemma, la primera.
4: Ei! Ah, sí? Et t'ha sortit jo?
6: Sí.
4: Alella?
6: Alella, resposta correcta. Punt per la conductora.
4: Molt bé. Avui estic poc competitiva, ets a reconèixer. Avui
6: sí?
4: M'he relaxat, he pensat, mira, no m'enfadaré tant.
6: Anem a... Bueno, no, no passa res, no? Tu vés a competir i ja està. I després ho podrem debatre amb el sopar que tenim tots junts a... entre els companys quan acabem el programa. Va, i últim, som-hi, de municipis. Les pistes. No escriviu, que us estic mirant, eh? Tinc els ulls als dos costats.
5: Aquí la gent està escrivint abans al WhatsApp, abans de que diguis les pistes, ja està posant jo, eh?
6: Doncs ja. Jo, el primer que vegi que surt amb el jo... però que jo l'hagi vist, serà el primer que respondrà.
9: Jo tinc escrit jo, però no ho he enviat. O sigui,
5: Martí, ara.
9: Soc com un vaquero que tinc la pistola a punt de disparar, però sense disparar.
6: Amb el revòlver, eh?
9: Exacte, sí, sí.
6: Vinga, va, som-hi. A veure, Martí, si ets més ràpid ara que els altres. Va, i l'últim, dels municipis, de... en aquest cas no és del Maresme, ja us ho avanço, i les pistes són una persona tossint, un hospital i el mar.
4: Una persona tossint.
6: Ui, amb en Jordi, digues.
5: Ho tinc, Tossa de Mar?
6: Tossa de Mar, correcte.
4: Molt bé, eh? No, aquesta era complicada.
6: Per tant, Jordi... Sí, aquesta... Municipi... Tu has dit, Jordi, ostres, hauré d'anar ràpid, ja t'hi has posat les piles de seguida, eh, company.
7: On l'Ava Gardner li va fotre les banyes amb el Frank Sinatra. Molt bé.
5: És veritat.
6: També?
7: Sí.
6: Caram, això. Hòstia, aquesta ha sigut pista complicada, eh, Dani?
7: Sí. No, però ell se'n recorda. Ell és mort, pobret, però vull dir, se'n recorda. Va agafar un avió volant ràpid.
6: Uau, vale. Doncs, ostres, ja per la propera, si ho tornem a jugar, ja podem posar pistes més complicades o porten alguna avui pel sopar. Vinga, som-hi. Pel·lícules. En tenim dues. Perquè jo us he posat l'exemple de Titanic, a vosaltres i als oients. Anem per dues altres, ja us avanço, que són clàssiques. Segur que les coneixeu. La primera tenim, de moticones de pista, un ogre, el color verd, un bosc i l'asa. Sergi.
10: Home, és rec o u o la dos, la que tu has...
6: Perfecte, és igual, la u o la dos, és rec, resposta correcta. Punt per tu.
9: Jo estava pensant municipis encara, m'he quedat a les instruccions d'abans. Vale,
5: tan, ràpid que ets, tan ràpid que ets amb el jo, Martí, i sí, a vegades...
9: Sí. Ja veus, eh?
4: Ara Vinga. Són pel·lícules.
6: Sí, ja, gràcies, Gemma, gràcies. La Gemma sí que està ben atenta. Martí Capçada, som-hi. Una altra pel·lícula, vale? I aquesta és l'última. És facilíssima. Aquí estic veient en Jordi a punt d'escriure, eh? Vinga.
5: Jo no.
6: Em surt aquí una persona escrivint. Vinga, som-hi, va, us la llenço, companys. La moticona és molt fàcil. Un diplodocus, un T-Rex i un cotxe. Uf! Uai, Jordi, molt bé, rapidíssim, empatadíssim gairebé amb en Sergi, però a mi em surt primer en Jordi. Endavant, company.
5: Jurassic Park?
6: Jurassic Park, és correcte. La Gemma i en Sergi anant molt ràpids, també.
10: Ja,
6: però
10: aquí...
6: Sí, sí. Déu-n'hi-do, quina velocitat de creuer tothom. Va, som-hi. Canviem de temàtica, ens en anem ara a cançons. Us en diré tres. Vinga, vale. Som-hi. La primera. Els emoticones que donen la pista són... una cara de boig, un dit assenyalant-vos a vosaltres, la lluna que li canta... Ui, ja està, ja la gent va rapidíssima. Gemma, endavant.
4: Jo? No, jo no he dit res. O sigui, perdona, perquè... O sigui, abans sí que...
6: Ah, perquè sorties l'última amb en Sergi. Sí, vale, doncs, sí. Sergi, tu sí, oi? Sí. Em surt en Sergi després de la Gemma.
10: Boig per tu, de Sau.
6: Molt bé, correcte. El boig per tu de Sau. Sergi, remuntant, quants punts portes ja?
10: Dos.
6: Vinga, doncs aquí es comença a igualar. Fem un petit repàs. A veure, Sergi, dos punts. Gemma?
4: Un.
6: Un. Jordi?
5: Dos i mig, diria.
6: Martí?
9: Jo un.
6: I Dani? Un. Molt bé, vale, doncs molt igualat. Seguim. Segona cançó. Com us ho dic, això? Les emoticones són... una persona... ballant a full, un cor que batega i una bola de la disco. Sergi, rapidíssim.
10: És complicada aquesta, eh? Però poden ser tantes. Jo et diré Staying Alive de Bee Gees, però no crec que sigui.
6: Staying Alive de Bee Gees és correcte. Vale. Buah, Sergi, aquí, amb música volant has anat. Resposta correcta del nostre company de Calella, vale, per mantenir-nos vius, aquest cor que batega, típic per fer l'RCP, la famosa RCP, aquesta cançó. I anem amb l'última cançó, i aquí tots coneixeu aquest cantant o cantant, en femení, no puc dir cantanta, evidentment no existeix, val? Llavors, ja us he donat una pista, millor callo, i anem a per les emoticones. Som-hi. És una noia ballant flamenc, una papallona, unes ungles pintades i una moto.
4: Buah.
6: Jo crec que el més ràpid ha sigut en Jordi, en aquest cas.
5: Sí, però
6: Jordi,
5: em sembla
6: endavant.
5: Que no l'encertaré. És que m'ha vingut al cap la Antes Muerta que Sencilla, de Maria Isabel.
6: No, incorrecte, rebot a Martí Capçada.
9: Home, la de Sant Esteve de Ses Rovires, Rosalia, no?
6: És correcte, punt per en Martí.
9: Bueno, molt bé, molt bé.
6: I em sembla, companys, Gemma, no sé com anem de temps.
4: Doncs bé, si vols que et digui la veritat, anem fantàsticament bé.
6: Anem fantàsticament bé.
4: Ens queden dos minuts, ens queden dos minuts. Que en Marçal m'ha mirat minuts. Com dient, nena, no et flipis, ens queden dos minuts.
5: Una última, no? Un desempat, o no sé, alguna cosa així... Tot
6: val. A veure, jo en tenia per aquí, aquestes són les... Vale, espera, que en tinc més. Seguim, ara, un altre... A veure, fem un... o farem canvi de temàtica, no sé què dir-vos. A veure... Vale, som-hi, tornem a municipis.
4: Vale, doncs un, eh?
6: Vinga.
4: Ens queda temps per un.
6: Perfecte, doncs l'últim. I aquí només hi ha dues emoticones. Hi ha una església i un sant.
4: Una església i un sant. I és a la Maresma, eh? O no?
6: I afegiu-hi també unes onades del mar.
4: Però és del Maresme.
6: No dic res més.
4: Però Marc, ens has de dir si és un poble del Maresme.
6: No dic res més. Mira, en Dani ho encertarà, ja ho veuràs. Dani, endavant.
4: Dani?
7: Sí, potser Sant Pol de Mar.
6: És correcte. És correcte. La resposta d'en Dani és efectivament correcta. Sant Pol de Mar per aquest nen, que és un angelet, un sant, una església, i amb les onades. Sant Pol de Mar eren bastant senzilles, bueno, perquè els pobles que us he dit...
7: A veure,
6: digues.
7: El nen no sé... Es diu Pol, el nen. No sé. Val, però vull dir que jo recordo, clar, l'ermita aquesta que tenen a Sant Pol, que és brutal, que és un promontori, i que
6: exacte.
7: És maca...
6: I amb un angelet, per tant, hi havies d'afegir el sant,
7: angelet,
6: ja està.
7: Vale, fantàstic.
6: Una mica d'imaginació. Dani, resposta correcta, fantàstic. Okay. Quants punts tens?
7: Un parell, dos.
6: Un parell? Hem empatat, no tot? N'hi ha molts que heu empatat a dos, oi?
4: Jo,
6: algú té tres?
4: Jo en tinc una.
10: Jo tinc tres.
9: Ah, crec que en Jordi ha fet un mig punt que li donarà la victòria.
5: Sí, però estava més o menys, no arribem, eh? Jo crec que dos i mig... No, els que teniu tres em sembla que heu guanyat, eh?
6: Sergi, tu tres, oi, has dit?
10: És rec, boig per tu i Staying Alive.
9: Ah,
6: doncs vinga.
9: En Sergi.
6: Aquí amb la música, eh? Doncs, companys, moltes gràcies per participar en aquest concurs que hem creat avui del WhatsApp més ràpid. I ja està, ja ho tenim, això.
4: Molt bé, Marc.
9: Gràcies
4: doncs,
9: a tu.
4: Gràcies.
5: Gràcies,
6: fins
5: Marc.
6: Ara. Fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Dani.
1: Doncs sí, Mireia, bona tarda. Què tal? Bon cap de setmana, bon divendres.
2: Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Bé, estic molt friso perquè m'expliquis doncs acabar la primera pel·lícula, perquè el títol, diguéssim, me l'apunto i a l'igual la setmana que ve, que és rara, i Sant Joan i Sant Pere i tot això, a l'igual fem una escapada del cinema. Caso 137, de què va?
2: Doncs és un thriller policíac francès que està dirigit per Dominic Moll i protagonitzat per Léa Ducret, que ens porten un agent de la policia d'assumptes interns, la Stephanie, que és assignada a un cas relacionat amb un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La víctima és de la seva ciutat natal.
1: I llavors, què? I aquí hi ha una investigació i tal, a veure... Vale. I és la que ens sortien de 37. Em sí. Crida molt l'atenció. No... ho poso en vermell, vale?
2: Perfecte.
1: Dos, El placer és mío. No sé.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per François Cluzet i Alexandre Lamy, una parella que porten 20 anys feliçment casats, la Fanny i en Tom. Són molt feliços, però un dia surt a la llum un secret revelador. La Fanny mai ha gaudit del sexe. En Tom farà tot el possible per crear un invent que revolucioni el plaer femení.
1: Carai, carai. Diguéssim... pel·lícula tòrrida. Vale, ja està, deixem-ho aquí, no?
2: Sí, en clau de comèdia. Sí, sí.
1: Ah, vale. És a dir, no és porno, eh? Porno no. És
2: no,
1: a dir...
2: a veure, és una comèdia romàntica. Sí,
1: romàntica,
2: sí.
1: Molt bé, fantàstic. Si teniu... si suporteu bé la calor, doncs és la solució, l'alternativa, eh? Vull dir que... cap
2: sí.
1: Problema. Tres, Voces de en Libertad, a Filmin i a Movistar.
2: Sí, en aquest cas és un thriller històric txec que bé, doncs, ens està ambientat als anys 60 a la ràdio txeca. La història se centra en un grup de periodistes que ho arrisquen tot per proporcionar notícies independents enmig de la censura i l'assetjament de la policia secreta. Una pel·lícula molt interessant.
1: Llàstima que no disposo ni de Filmin ni de Movistar, però vull dir, com que sempre acaben passant per totes, vull dir, algun dia en Voces, en Libertad, me l'apunto. És una pel·li, no és cap documental, eh? És una pel·li.
2: No, és un thriller històric, és una pel·lícula de ficció, no és un documental.
1: M'imagino que és el tema de la lluita dels periodistes per fer periodisme en el tema, diguéssim, en plena irrupció del comunisme i la invasió russa, no? Russa no, soviètica. És això?
2: Sí, Mireia? Sí. En aquest context, doncs aquests periodistes intenten explicar la veritat, però es troben... coaccionats, podríem dir, per la policia secreta i la mateixa censura.
1: No sé, però buscaré algun amic que tingui Filmin o Movistar Plus i que m'ho deixi veure, això, perquè em crida moltíssim
2: sí.
1: L'atenció, tenint en compte que un ha visitat, per exemple, Praga, i deu sortir Praga i tal a l'època, i és un argument com per veure aquesta pel·li que m'esplora de los dientes largos, en podríem dir, eh? Perfecte.
2: Perfecte, m'alegro.
1: O Anora... Showtime, sí. Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Anora?
2: Sí, aquesta. Anora. És el nom de la protagonista. És una comèdia dramàtica nord-americana que està escrita i dirigida per Sean Baker i protagonitzada per Nikki Madison. La Nora és una jove prostituta de Brooklyn que té l'oportunitat de viure una història a l'estil de la Venta Fox quan coneix el fill d'un oligarca rus i es casa amb ell. Els pares d'ell, però, arribaran a Nova York per intentar anul·lar el matrimoni. Aquesta pel·lícula va aconseguir 5 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula, direcció i original. Va ser tot un èxit en els Oscars i ara doncs, diferents plataformes l'ofereixen per si volem tornar-la a veure.
1: Per tant, és un drama? Seria un drama?
2: Que està entremig. No és ben bé un drama, perquè té tocs de comèdia, però bé, la història sí que ho pot semblar. És com un entremig entre la
1: Però
2: comèdia i el drama.
1: interpreto que els sogres són uns mafiosos, és un mafiós o algo així, o no, o què?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Val,
2: Ja vas ben encaminat, sí.
1: val, val, doncs no,
2: És...
1: no, és que...
2: és...
1: aquesta sí que me l'apunto i la puc veure. La puc veure, eh? Vull dir, aquesta la
2: Perfecte.
1: puc veure. I ara m'he... l'última proposta, ara m'he pes 3. A Filmin, Recomend
2: Sí.
1: TV i Amazon Prime Video.
2: En aquest,
1: jo me'n recordo
2: sí.
1: d'allò de, com es diu, el nom de Xilla és que no te veo, no sé si són aquests, però bueno.
2: No. Ostres, no té res a veure. És un thriller intriga nord-americà que arriba a la seva tercera part, està dirigit per Ruben Fleischer i protagonitzat per Jesse Eisenberg i Woody Harrelson, entre molts altres. És la tercera entrega de la saga que torna a reunir els quatre genets en una nova generació d'il·lusionistes en aquesta extraordinària aventura que conté girs rocambolescos, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos en pantalla. És una història doncs, que barreja la intriga amb la màgia.
1: Val, perfecte. Tota recomanació, us recomano, si no l'heu vist, el que passa és que no recordo ara el títol. Netflix, l'última pel·lícula de la Candela Peña, que és un thriller basat
2: la
1: en un llibre que passa a Barcelona. La desconocida, això. Anava a dir la titulada, és
2: sí.
1: La desconocida. Brutal. Us ho recomano ferventment. Vull dir que no us ho perdeu. L'has vista ja, Mireia?
2: La tinc pendent. De fet, és que fa res, 2 setmanetes que va arribar, eh? És la pel·lícula que està basada en l'obra de Rosa Montero. Sí, sí.
1: Sí, és un... Bueno, i Oliver Truc, és un llibre escrit a quatre mans, amb una trama que passa a Barcelona.
2: Al port de
1: Barcelona. Al port de Barcelona, bàsicament, sí, com, però és d'Orilla, però molt ben... Molt bona pel·lícula. Us la recomano realment perquè... El llibre no té gaires bones crítiques a nivell d'ens literari i llavors, bueno, dic,
2: sí.
1: Almenys, però la pel·lícula està bé. Vull dir que us la recomano. No sé si la Gemma vol recomanar alguna cosa més que
3: sí.
1: hagi vist.
3: Sí, vull fer una recomanació. Dani, m'has llegit el pensament.
2: Sí.
3: Mira, vull recomanar, està a Netflix, es diu Perdiendo el Juicio. És una sèrie espanyola que, de fet, crec que ja està en el número 1. És molt bona. Molt bona, 10 capítols. I és que comences i no pots parar. O sigui...
2: Addictiva.
3: Sí, increïble.
1: Però que és una comèdia?
3: No, és una... no és comèdia, és més aviat tampoc un drama, però és com... Saps allò que té com misteri i que cada vegada em passa una de més grossa, no?
1: Val, val.
3: I és doncs d'advocats.
1: Jo fa temps que havia vist i ara l'he tornat a... vaig pel segon capítol un altre cop, l'estic resseguint. El que passa és que, si no us agrada el tema polític, estic veient Marsella a Netflix, que té dues temporades.
2: Del Gerard Depardieu, no?
1: Gerard Depardieu, sí. Vull dir,
2: és molt bona sèrie, també.
1: Increïble, molt bona. Per mi m'agrada molt.
2: Sí.
1: Vull dir,
2: és fantàstica.
1: Vull dir, els punyals fan que volen, però bueno, està molt bé.
2: Sí.
1: Està perfecte, sí.
2: Sí, però la realitat a vegades supera la ficció, eh?
1: No, la realitat és aquesta. La realitat pot
2: arribar
1: a ser
2: aquesta. Sí, és que ni més ni menys, sí.
1: Dediqueu-vos a fer sudoku si no us dediqueu a la política, sisplau. Bueno, molt bé.
3: Molt bé. Doncs,
1: molt bé,
3: companys,
1: vinga.
3: Gràcies.
1: Adéu, gràcies, adéu.
2: Que vagi molt bé.
3: Moment de repassar la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant perquè no me'n recordo.
4: Doncs avui preguntàvem, Gemma, a veure si us atreviríeu a llançar-vos amb paracaigudes.
3: Oh.
4: I t'he de dir que sembla que tenim una audiència bastant valenta, eh? Perquè
3: veure.
4: Un 70% de la gent ha dit que sí. Així que no sé si és el teu cas, Gemma, però així estan les votacions, de moment.
3: Mira, paracaigudes sí, parapent també, el que no faria mai de la vida és puenting. I menys després de veure aquest vídeo d'aquesta pobra noia brasilenya que la van llançar.
4: Sí.
3: O sigui, clar, jo m'asseguraria, no? Possiblement no ho sé, eh? O sigui, no pots dir mai què haguessis fet perquè això passa i doncs passa, no? Però... la corda, clar, no sé si t'has de llançar...
1: El risc zero no existeix. Tingueu en compte que el risc zero no existeix.
3: Mai,
1: mai, eh? Cuidado.
3: Ja. Ja, ja, ja. No, no, clar, totalment, el risc zero, per molt, molt experimentada que estigui la gent i els monitors, entenc que passen coses, no? Però, vaja...
5: Jo és que no li veig la gràcia, tampoc. És a dir, a veure, al final et tires amb una corda i ho veus tot de cap per avall. És a dir, a veure, jo tirant-me per un paracaigudes, doncs gaudeixo de la visió doncs, de tot, tinc més temps per planejar, no? El paravent igual, no? O sigui, l'experiència jo crec que és més enriquidora. En canvi, tirar-se per una corda amb un pont, no sé, jo no li veig la gràcia, la veritat.
3: És una mica com les atraccions,
5: si algú que em fa,
3: la caiguda lliure,
5: que digui,
3: no?
5: Però...
3: O sigui, és l'adrenalina, el fet de llançar-te... Clar, tampoc et llences per disfrutar de les vistes, això no tindria sentit. És per l'emoció i l'adrenalina, no?
5: Ja, però bueno, caiguda lliure... A veure, al final, quan et tires amb un paracaigudes, també és la caiguda lliure fins que l'actives, no?
3: Ja.
5: És a dir, al final, la gràcia... No sé. Jo crec que és una experiència que tirar-se per un pont és la més curta...
3: Ja.
5: I la que menys gràcia té,
3: i també
5: a mi personalment és la que mai faria.
3: El rebot, sí, el rebot sí, aquest, que
5: el rebot,
3: arribes a baix...
5: Correcte.
3: De... Clar, jo no sé com no es desnuquen.
5: Bueno, jo tampoc, o sigui...
3: És que...
5: Però bueno, això... No tenim aquí a ningú que hagi fet puenting, no? A l'Ona?
3: No ho sé, potser ens sorprendríem.
1: Jo parteixo les cervicals i no tinc previst fer puenting.
3: Clar.
1: M'entens?
3: No. Molt bé, doncs, companys, ja, aquesta és la pregunta del dia. Si us atreviríeu doncs, a fer una activitat de risc, en aquest cas estem parlant de parapent, o bé, o paracaigudes, o puenting, o qualsevol d'aquestes activitats que et posa al límit. Martí Capçada, com sempre, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
4: A tu, Gemma. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Seguim avançant, passen 3 minuts a 4:45 de la tarda i ara anem cap a Palafolls per conèixer com celebrarà el municipi maresmenc la Revetlla de Sant Joan. Jordi.
3: Sí, Gemma, de fet, aquestes alçades de la setmana, avui que ja som divendres 19 de juny, tothom ja té els seus plans per la Revetlla de Sant Joan. Però poder queda algun despenjat que pensa, ostres, no sé on celebrar-lo. Doncs vinga, nosaltres us donem una proposta, perquè aquí a Palafolls, des de ja fa uns anys, els Maduixots, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima organitzen una revetlla popular. Prèviament també hi haurà l'arribada de la Flama a Canigó. Per tant, escolta, ho tenim tot complet, eh? Avui per parlar d'aquesta Revetlla de Sant Joan que, com dèiem, la setmana que ve a celebrar el nostre municipi a la plaça de Popi, tenim amb nosaltres la Mercè Masferrer, que és doncs, una de les persones organitzadores d'aquesta revetlla i component dels Maduixots, aquesta colla gegantera que organitza l'acte. Mercè, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
4: Hola, bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Més o menys ens posàvem en situació, eh? Un any més, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, ens proposeu gaudir d'aquesta nit, una de les nits més màgiques de l'any, la Revetlla de Sant Joan, oi?
4: Sí, sí, va començar serà la tercera edició. L'idea principal va ser celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls amb una Revetlla de Sant Joan, que no es feia fins llavors. I vam veure que tenia molt bona rebuda i vam pensar que per què no fer-ho com ja una tradició, pràcticament.
3: Mm-hmm. Què és el que heu organitzat? Una miqueta, suposo, semblança dels últims 2 anys, no? Però què hi tindrem, aquesta Revetlla de Sant Joan, a Palafolls?
4: Sí, doncs nosaltres començarem a les 8, a 8:45, o a les 9 més o menys. Prèviament això hi haurà la rebuda de la Flama del Canigó, que també ho farem al mateix espai. I llavors començarem nosaltres amb el sopar. És un sopar popular, amb brasa, amanida, patates al caliu, amb coca de Sant Joan i una copa de cava. I llavors començarem amb la música en directe, farem concerts de versions amb la Traca Band i farem també 2 horetes de DJ.
3: Uh-huh.
4: I com vam fer també l'any passat, per primera vegada, vam delimitar un espai per tirar petards que el tindrem també aquest any amb seguretat, perquè tothom pugui gaudir de la nit de Sant Joan amb els petards, amb tot en un espai controlat.
3: Uh-huh. De fet, ho teniu tot ben organitzat, l'experiència també ja és un grau i és una d'aquelles fites que tenim marcades a Palafolls al calendari per seguir celebrant amb vosaltres aquesta festa de Sant Joan. Ens parlaves d'aquest sopar popular, Mercè, entenc que s'ha d'agafar algun tiquet previ, hem de fer alguna inscripció. Com va aquest tema?
4: Sí, s'ha de comprar un tiquet previ. Ara es pot comprar fins al dissabte al cafè de Palafolls. Val 15 euros i s'ha d'escollir entre botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana. I llavors l'acompanyament que cadascú vulgui, que poden ser patates del caliu o mongetes amb all i julivert.
3: Mm-hmm.
4: I llavors sí que per tothom igual hi ha el pa amb tomàquet amb allioli, les amanides i la coca de Sant Joan i una copa de calor.
3: Mm-hmm. Entenc que això va bé també a l'hora d'organitzar, no? Perquè aquestes entrevistes serveixen també per saber una miqueta l'esforç que fan les diferents entitats també a l'hora d'organitzar un acte. Òbviament, aquesta inscripció, a part de pagar el que és l'àpat, us serveix vosaltres per calcular també quant de menjar heu de comprar, més que res per estar dins el barem, no? Entenc que el tema d'organització, Mercè, també és complicat.
4: Sí, sí, esclar, al final som una entitat sense ànim de lucre i hem d'ajustar tot al màxim, perquè no podem ni tirar menjar, evidentment, i tampoc gastar-nos més diners del compte que necessitem per fer la nostra activitat.
3: Mercè, un plus interessant, sens dubte, és aquesta música en directe que també tindreu. Com s'escolleix aquest grup o com organitzeu llavors la segona part després de l'àpat, que és aquesta proposta de revetlla amb música en directe?
4: Sí, doncs normalment cap a les 10:30, 10:45 comencem a recollir les taules, les retirem i deixem l'espai lliure perquè comenci el concert de versions. Anteriorment amb l'Ajuntament havíem mirat més o menys quin estil de música ens agradava per la Revetlla de Sant Joan, que tothom, tots els públics, de més grans als més petits, tothom la pogués gaudir, i hem portat sempre grups d'aquest estil, no? Que tothom senti la seva cançó preferida en algun moment de la nit.
3: Mm-hmm. I que d'alguna manera tothom s'hi senti integrat, perquè vaja, jo crec que no fa falta dir-ho, però és una revetlla per tots els públics, i en aquest cas, tant petits com grans, puguin gaudir d'aquesta festa màgica, sense riscos, no? I ara parlarem d'aquests riscos perquè em parlaves d'aquest espai delimitat per poder tirar petards, però entenc que és una proposta perquè tothom s'hi senti a gust.
4: Sí, esclar, des dels més petits, el públic més familiar, els més adults, els més adolescents, que tothom trobi en el seu poble poder celebrar la Revetlla de Sant Joan com els agrada.
3: Mm-hmm. El que dèiem, hi haurà un espai delimitat perquè els més menuts, o poder no tan menuts, puguin tirar els seus petards i que d'alguna manera la gent que està ballant a pista no hagi de patir amb els peus a veure si s'acosta algun petard o no. Ho teniu ben controlat, això, Mercè?
4: Sí, exacte. El primer any no ho vam fer i ens vam trobar, no, que al final del pàrquing hi havia molta gent tirant petards i ja que ja estaven allà vam pensar el següent, doncs fem-ho bé, delimitem-ho, posem ambulància, posem seguretat i que la Revetlla sigui doncs una festa popular, que la gent s'ho passi bé i tant si tires petards com si no, que la puguis gaudir plenament.
3: Mm-hmm. Això marca també una fita per la colla castellera que sempre intenteu tenir representació als diferents municipis. Recordem que sou una colla que aglutineu municipis tant de l'Alt Maresme com de la Selva Marítima i intenteu sempre que hi hagi una proposta doncs, fixa, no?, al llarg del calendari de festeig que marqui doncs, això, als diferents municipis. No? A Palafolls, per exemple, tenim aquest Sant Joan, vosaltres ho dèieu, organitzàveu a motiu del desè aniversari, venim també d'un vespreig a Tordera, per tant, sempre intenteu tenir representació a tots els municipis doncs, que d'alguna manera tenen representació dins la colla, no?
4: Sí, esclar, procurem ser presents a tot el territori perquè si no és molt difícil generar aquest sentiment de pertinença que ja ens costa molt perquè el fet de no aglutinar tant és com que som de tot arreu però que no som d'enlloc, és el que diem sempre, és molt difícil per nosaltres i fer aquests actes en els diferents municipis ens ajuda això. Crec que al final quan formes part d'un únic poble doncs et centres, no?, en aquell poble i en aquelles activitats puntuals durant l'any. Nosaltres tenim un calendari molt llarg, amb moltes diades, però que a més procurem estar presents, no?, a tots aquests municipis i que tothom ens senti una miqueta seus.
3: Mm. I a més no us hi poseu pas per poc, perquè si ja ens teniu acostumats a veure-us enlairar aquests castells i a fer-nos vibrar, sens dubte, per exemple, a les diferents festes majors que ja s'aproximen, d'alguna manera també doncs, organitzeu diferents propostes, no? Per exemple, a la festa major petita ara recordo, per exemple, organitzar el concurs d'arrossos, ara aquí també us poseu a cuinar i a celebrar aquesta revetlla, per tant, tot això va molt més enllà de fer castells, que òbviament és la vostra tasca principal. Recordem que assageu aquí mateix al Forroll, on també hi tenim la ràdio, però que també, escolta, sempre us conviden a participar d'alguna altra proposta o que se us anima a anar molt més enllà de fer castells, allà que hi sou, eh?
4: Sí, ens agrada molt arremangar-nos i fer les coses una miqueta més grans del que sempre ens acabem proposant una coseta i acaba sortint una gran cosa, però és una miqueta l'ADN maduixot. Acabem fent-ho tot molt gran.
3: De fet, d'alguna manera també això significa, o no sé si significa, Mercè, l'inici d'una nova temporada castellera, o ja l'heu començat, perquè com deia al principi...
4: La temporada en si comença a l'abril, més o menys. Sí, que d'abril a juny hi ha aquestes petites viades com per agafar ritme, i a partir de juliol comença la part forta, que ja hem hagut d'agafar tot el rodatge i hem de començar a fer els castells de set en condicions.
3: Mm-hmm. Clar, perquè ara repassàvem també calendaris, s'acosten totes les festes majors i em sembla que teniu un 2026, Mercè, carregat d'activitats. Ara ja no parareu, jo crec que fins setembre-octubre,
4: Fins a octubre, pràcticament. Sí.
3: Fins a octubre.
4: Mm-hmm. És el 7 de novembre i que també és a casa aquest any, perquè sí que havíem notat que quan acabàvem fora del nostre territori ens costava molt, i aquest any acabem al Maresme, com toca, i fins pràcticament aquest 7 de novembre estem a tope. Mm-hmm. I mira que aquest any havíem fet un calendari d'actuacions més reduït per intentar no descansar i que la gent... no cremar, no? La gent, perquè al final sé que és una cosa que t'ocupa els caps de setmana i t'ocupa entre setmana també, i són moltes hores, i hi ha molts castellers que ens organitzem la vida en funció dels assajos i les diades, i per intentar no donar més espai a la gent vam fer-ho reduït, però al final ens queda un calendari ple d'activitats.
3: De fet, mira, és que tenim ganes de veure-us fer castells, sens dubte, i d'ajudar, sobretot perquè recordem que la gent que venim a plaça a veure-us també es pot posar a fer pinya i ajudar-vos a crear aquests castells que, com dèieu, assageu aquí mateix, al Forroll, a sota de Ràdio Palafolls. Mercè, gràcies per ser avui amb nosaltres. Què tal si tanquem aquesta entrevista convidant a tota la gent que encara no tingui allò a l'agenda marcat com celebrarà la revetlla que vingui a Palafolls? Recordem primer amb l'arribada de la Flama del Canigó i després amb la revetlla a la plaça de Pop i sopar popular i música en directe, què els hi diríem?
4: Doncs això, que tenim una revetlla molt xula a Palafolls i si sou de fora i els vostres pobles no ens fan, veniu a la plaça de Pop i celebrar el Sant Joan, que és un sopar popular amb música, amb molta gent, amb molta bona gent, i també és una manera de recolzar les entitats de cultura popular a tenir una miqueta de finançament per poder seguir fent les seves activitats.
3: No ho haguéssim dit millor, sens dubte. Gràcies, Mercè. Recordem que els tiquets encara fins dissabte, si no m'equivoco, eh?
4: Fins dissabte, el cafè de Palafolls.
3: Es poden comprar el cafè de Palafolls per gaudir d'aquesta revetlla, òbviament, de forma segura i seguint tots els consells. Mercè Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per tenir-nos una vegada més. That jazz.
2: I tenim una proposta per aquest cada setmana per tot aquell a qui li agradi la sardana, i és que aquest diumenge, a Malgrat, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la Diada Universal de la Sardana amb diferents activitats. En parlem amb els membres de l'associació, Montse Clapés i Joan Vigues.
5: Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigues, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
6: Hola, què tal? Bon dia.
5: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
6: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda, a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45. Ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera. Però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a 11:00 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Caçà. I després de la missa, doncs anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut, i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja sortint del dinar ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no, ja. Serà la primera... No és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pubilla.
5: Correcte.
6: El mes d'abril. Però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
5: Les ballades la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc, no?
6: A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
5: Fins que acabi. Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
7: Sí.
5: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
7: Poca cosa. I aquest any encara menys.
5: Va.
7: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que, malgrat les Barmes Blava, es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses. Va. I aleshores, amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí, quasi res, una miqueta de cosa per no dir res.
5: Vale, i quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Bueno, com participareu?
7: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començava, l'única cosa que hem fet ha sigut trucar i dir, a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està. Abans jugàvem la copla, en fi, ho fèiem tot.
6: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació.
7: Bueno.
6: Possibilitat.
7: O no.
5: Clar, per això està inclòs en el calendari, no? Sí, al final, d'alguna manera, clar. Ho destaqueu dins de les activitats.
6: Ho destaquem perquè és un acte que entra... A veure, que per motius purament entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la cobla, perquè no totes les cobles saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben sí. Sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè tot i això, la sardana és una dansa.
3: Correcte.
6: Vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
5: Bé, bueno, coses que passen. Sí. Seguim amb més activitats. El juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu.
6: Sí.
5: Com seran aquestes ballades? Quan seran? Ens podeu especificar alguna cosa més?
6: Comencem llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
5: Cada diumenge.
6: Cada diumenge a 7:45, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, i llavors ja arribem al mes d'agost. Al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
5: Aquí volia entrar jo.
6: Aquí, la nit aquesta que tenim, que sempre fem, amb el sopar i inclòs i tot, ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
5: Alguna cosa es pot adelantar? Algun convidat especial que vindrà?
6: Sí, tant.
5: Alguna coseta
6: que
5: es pot dir?
6: Això sí que ho podem adelantar.
5: Vinga, va, adelanta.
6: Mira, això li deixo per en Joan.
7: Mira, aquest any, cada any, busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
6: Tampoc tan gran, eh? Hi ha de més grans.
7: Sí, déu-n'hi-do.
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs no ho sembla.
7: No ho sembla, però sí.
5: Es conserva bé.
7: I després tenim dos compositors joves, un de 22 anys i un altre de 23, és el són, que un que es diu Aniol Masdeu. I l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
5: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
7: No,
6: raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics... antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, i els que ballaven, tots érem joves. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla, majoritàriament, és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos. Però si no, a la plaça és al revés.

0: compositor, i ho és. Mm. I fa unes sardanes maquíssimes.
1: Sí, sí.
0: Vara, per mi, perquè a mi, vara, personalment per mi, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui que aquesta sardana no val res perquè exacte, no bla bla bla bla. Però a veure, no, ja de tot en aquest món. I exacte, doncs, com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire. Sí. I dius, ostres, i està fet per un noi jove.
1: Escriuen per ballar.
0: Escriuen per ballar.
1: I això és molt important.
2: Sí, sí.
0: I és una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop, jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor. I era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un. Ara no, ara n'hi ha varis.
1: N'hi ha varis, sí.
0: Ja n'hi ha varis. I dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
1: i quan vam un fer renaixement. Venia, quan vam fer venir
0: l'Anna Abad també, també.
1: Una noia jove.
0: I tant, i continua sent jove.
1: I anem buscant més aviat
0: compositors joves.
1: Portem molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors. Però arriba un moment que ja dius, a veure, on anem a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí que fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
2: Mm-hmm. Bé, interessant. El tema està que hem de continuar, ja hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec, o
0: bueno, moment... Jo crec que en podríem parlar més endavant.
2: Més endavant, no?
0: Més endavant, sí, perquè sí. Encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana,
2: sí.
0: Que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí...
1: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
0: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Mm-hmm. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
2: Vale, o sigui que sabreu com serà l'aplec.
0: Correcte, i sabreu el cartell.
2: El cartell.
0: Com sempre, és fet per l'autor d'aquí malgrat, en Joan
1: Ferrer.
0: I res més.
2: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I, de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, de l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do, que tenim aquí un llistat enorme d'activitats de sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
0: Moltes
1: gràcies.
0: Gràcies
1: a vosaltres.
3: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Festa participativa, aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
2: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
1: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del termini, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
3: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. M'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
4: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina Argentina al conjunt de la ciutadania y fomentar el intercambio entre tradiciones.
5: Pero este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
4: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de chacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i quarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va completar durant els darrers dies.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
1: Pel que fa al temps, creixendo de sol i calor des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
9: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
10: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val, molt
9: sí, una mica, sí, dit
8: escolta'm,
9: així.
8: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
9: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
8: I tapa uns tàpers de 10.
9: És veritat.
8: I Dani?
10: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
8: Doncs mira, és bona
9: idea,
8: Dani,
9: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
7: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Tony Modulation.
12: Una persona de lo más particular.
13: Recuerda hablar lo menos posible.
14: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
15: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
16: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
15: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
9: Ladies and gentlemen...
8: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics... Es titula Jazzit.
10: Jazzit.
8: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
2: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme-Tarter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
1: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del terminis, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
3: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem en el mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. M'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir-ho.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària, que havia fet fallida, i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
4: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina Argentina al conjunt de la ciutadania y fomentar el intercambio entre tradiciones.
5: Pero este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
4: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de xacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i quarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va complir durant els darrers dies.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
1: Pel que fa al temps, creixendo de sol i calor des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Aquest 27 de juny...
10: Eloi Salat.
11: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
10: Juno Sibling.
12: Els plors i l'escuma.
10: Fumi Suzuki.
9: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
13: Se m'acaben opcions.
9: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
10: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
9: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
10: No t'ho perdis!
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
17: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
16: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
18: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
19: Molt bé, i tu, Lluís?
18: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI. Jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
19: Molt bé.
18: Bueno,
19: doncs,
18: ara ens contestaran.
19: Exacte, trobarem respostes.
18: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
19: Molt bé.
18: Per tant, si vols, comencem.
19: Anem per feina.
18: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa
19: recuperarà el cos.
16: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
19: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
18: això,
19: no?
18: Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual.
14: tot i que això és molt reduccionista,
19: sí,
14: eh? Però
19: sí.
14: Tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals, i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen, i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
16: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
14: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guia para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
20: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
14: Que bé. Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
20: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
19: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això, entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
20: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no?, tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no?, que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no?, com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
14: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
20: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar... A que quan parlem de memòria, el que ens vingui al cap és recordar coses. Recordar coses d'una manera, no?, doncs, mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar. Però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que... el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
19: I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
18: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, d'una cultura en un context i en un temps determinat. No és només individual.
20: Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal col·lectiva. I que té a veure, doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions, però que al final tenen un efecte corporal. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre. Doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser... anònim, perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
18: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
20: Sí. O sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
19: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
20: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir. D'alguna manera, assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
18: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrasegeixes a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
20: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat i tal. Sí. Exacte. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, o homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però, clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
18: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment, parlar de per què els homes gais sí que estan acudint a, bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
20: clar,
18: no?
20: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona, d'alguna forma, un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
19: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
20: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta, és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell, que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
18: Clar. Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui parles de zones invisibles del chemsex i el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, eh? Sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
20: Clar, són tres punts que, primer, passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida, les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
18: És tradició, sí. I aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també. Sí, sí, sí.
20: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Mm. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Mm. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
18: Consentiment.
20: El consentiment, evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però, vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
18: estem alterats.
20: Què tant de consentiment hi ha, no?
18: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
20: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir. Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tot una feina superdelicada, que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
18: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
20: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i, sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum.
19: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
20: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, I aquesta empatia, no? que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no? el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
18: Oi tant. Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
19: El llibre.
18: El llibre, sí. Sobretot... Bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
19: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
18: Gràcies, eh?
20: A vosaltres, moltes gràcies.
19: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
18: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Oranjus, de Noah Kahan.
19: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
18: Exacte.
19: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
18: Adéu.
16: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada, Tarragona, i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: A Barcelona es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: En cultura, el MACBA aporta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
2: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
10: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada-Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
11: En qüestió de segons comença el duel de l'Igualada contra el Liceo. Els de l'Anoia necessiten guanyar per no perdre l'eliminatòria. I a les 9 de la nit el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els de Mora per pujar.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada, Tarragona, i dos més estan en estat crític.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
0: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha establert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: Aquesta hora cues a la P7 i col·lapsa a les rondes a Barcelona. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
0: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola. Bona tarda, Lali. Doncs de moment destaquem de primer tot alguns punts, algunes vies afectades per accident. És el cas de la C-15, que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa, com dèiem, per accident. A l'eix transversal, a la C-25, a Santa Coloma de Farners hi ha un carril tallat en sentit Girona, també per un accident. Hi ha uns 3-4 quilòmetres de retenció ja en aquest punt de la via. I en el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Castellbisbal, aquí tenim per un vehicle variat un parell de quilòmetres de lentitud en retencions en sentit Tarragona. Ja per punt de trànsit, ha estat una tarda força intensa, ara ja no hi ha tantes cues, però sí, queden alguns punts que van carregats, sobretot a l'autopista AP7 en sentit nord, la zona entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, quasi fins a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i puntualment més amunt a Llinars, en la mateixa direcció. A l'autopista del Maresme hi ha diferents punts on hi podem trobar aturades, a la zona de l'Ella, per exemple, també a Mataró, i especialment a l'últim tram, l'arribada a l'autopista a Palafolls, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Viver.
14: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
14: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
0: I dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
16: Seria de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
15: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. Fins a 11:45 es podran travessar els carrers de la cursa neutralitzada per uns punts habilitats. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts. Els busos urbans i interurbans tindran modificacions molt importants.
0: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan.
0: Carina Viver.
14: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
14: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
17: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres. I una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya, l'últim a Canapós, a Forallac, en què ja ha pogut ser desconfinada la població. A la Catalunya central, el que més preocupa és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
18: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
19: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
18: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
2: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
20: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: En clau política o judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
2: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats a la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
0: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
2: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
0: Un Consell Europeu en què ha carregat en contra de la reforma migratòria, però aprovada aquesta setmana per la Unió Europea, que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Sánchez s'ha felicitat per l'acord de pau a què han arribat els Estats Units i l'Iran. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
21: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
5: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic.
21: Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses, que han perdido la vida bajo las bombas en la región, más de 4 millones de personas que se han visto desplazadas y aquí en Europa el coste de nuestras importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 500 millones de euros al día.
5: Sánchez ha aprofitat per donar suport a la presidenta italiana Giorgia Meloni per la crisi diplomàtica amb els Estats Units després que Donald Trump digués que li havia suplicat de fer-se una foto amb ell. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes una vegada més, ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
2: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
22: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
23: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
22: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
23: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
7: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
23: Em quedo amb la iaia a vegades.
9: Ens anirem de càmping
23: i anirà al casalet de bàsquet.
22: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
24: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
25: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no?
24: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs, relacionat amb l'àmbit educatiu, el govern ha posat sobre la taula una nova proposta per millorar la conciliació, teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
2: són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agència Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
3: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin al calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
2: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Poló.
6: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
10: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a salir con ellos.
6: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
11: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
6: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu. David Navarro.
12: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
13: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
12: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc
26: Cavall. Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portants d'obra i en portants exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
12: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix el resultat a 11-14 per arribar al descans es manté amb empat a 0. Recordem que el conjunt català necessita guanyar els pròxims 3 partits si vol guanyar la competició domèstica. L'altre gran protagonista de la tarda nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa es juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es van penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell, com s'estan vivint els instants previs al partit? No tenim el Joan, tot plegat en un divendres en què Marc Carrasco ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Reus Futbol Club Redis. El tècnic ha ascendit l'equip de la segona catalana i l'ha portat fins al play-off d'ascens a la primera federació. Escoltem el missatge de comiat de Carrasco cap a l'afició del Reus.
3: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit, d'orgull de ser del Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
2: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana i se l'ha embutxacada Nienke Benhoven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se a la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata també a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.

0: I en últim punt en waterpolo, perquè l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie, l'Ali, està empatada a 1 i a les catalanes només els val la victòria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Huguet, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et pots fer més gran, però quan et fas gran et pots fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les cors.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ase...
7: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques a l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: En cultura, el MAC va portar la seva col·lecció a una 30ena de localitats d'arreu de Catalunya.
2: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
10: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
11: L'Igualada necessita guanyar contra el Liceu de la Corunya per mantenir les opcions d'aixecar el títol de l'Hockey Lliga. De moment es manté l'empat a 0 en el marcador. I a les 9 de la nit, el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar el Zamora per pujar.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
0: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha establert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: A aquesta hora cues encara a la P7 i col·lapsa aquesta tarda a les rondes a Barcelona. Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació de 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
0: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en general va millorant cada cop més la circulació, no obstant, encara parlem d'algunes incidències, per exemple, la C25, recordem que es manté amb un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. Es mantenen uns 2 quilòmetres de lentitud, algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. Pel que fa també a incidències, recordar que a la C15, a l'altura de la Torre de Claramunt, hi ha hagut un tall de trànsit per un accident, s'ha reobert, però encara hi queden aturades en aquesta zona en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit, destaquem l'autopista P7 en sentit nord, tot i la millora encara a la zona entre Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent, encara hi ha força volum de circulació en sentit Girona. A l'autopista de Maresme, a l'altura d'Alella, de Mataró i especialment l'últim tram de Palafolls, amb uns 2-3 quilòmetres de cues en sentit nord. I també circulació intensa a diferents punts, sobretot de l'extrem sud o de la meitat sud del país, com és el cas de la Nacional 340, punts com el Vendrell o també Creixell en sentit Tarragona. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui sortim de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Vivé.
14: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
14: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
0: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan.
0: Carina Bellvé.
14: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
14: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Luis Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats. A l'Alt Pirineu, gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta els agents rurals i el cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar nous focs arreu de Catalunya, i l'últim a Forallac, que ha obligat a confinar la població de Canapós. A mitja tarda, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament.
2: Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat.
0: Ràdio Trem, Júlia García.
16: Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
17: En quant al dispositiu, és l'habitual de temporades anteriors. Sí que hem augmentat en tecnologia, tenint a disposició una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones amb major temperatura. La resta de dispositiu és l'habitual per campanya forestal.
16: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital, un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país, Suïssa, on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
2: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
18: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord, és un element que està present.
0: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
2: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats en la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
0: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular el regal a presidents en els seus viatges.
2: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
0: En successos, troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
2: El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de l'unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: Un Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
2: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes a l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
5: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
6: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
7: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
6: Em quedo amb la iaia a vegades.
9: Anirem de càmping
7: i aniré al casalet de bàsquet.
5: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
19: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
20: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
19: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo.
21: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
22: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
21: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
23: La compra d'un robot Unipor ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
21: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: I l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat el projecte Fàcil IAS per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
10: Els pacients, mitjançant una sèrie de pictogrames, hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera, redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que pugui quedar reparada al llarg d'aquest vespre i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
11: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal detectada aquesta matinada ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
12: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass, per tant, el que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuva que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
11: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva.
0: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
13: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
24: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
25: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portar-nos obra i en portar-nos exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues...

0: el Liceu guanyarà la Lliga. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es va penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, Televisió de Sabadell, quin ambient s'està vivint ara mateix?
1: Molt bona tarda, Joel. Doncs l'ambient a la nova Creu Alta avui és un autèntic infern. Fa pocs instants ha arribat el Zamora Club de Futbol en el seu autocar amb una pressió ambiental espectacular aquí a les portes de la tribuna de l'estadi sabadellenc. I tot plegat en la prèvia d'aquest partit decisiu. En uns minuts arrencarà aquest Sabadell-Zamora de la tornada de la final del play-off descens a segona divisió. L'equip de Ferran Costa ha de guanyar el partit si vol ser nou equip de segona divisió. Per tant, li valdria qualsevol resultat que sigui una victòria, també 1-0. També clavar el mateix resultat de l'anada. El desenllaç el coneixerem d'aquí poc més de 2 hores. A les 11 sabrem si el Sabadell és nou equip de segona divisió.
0: Gràcies, Joan. Això pel que fa al futbol masculí. En futbol femení, l'Espanyol ha renovat Marc Torres fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista com a blanquiblava, després d'haver passat per equips com Osasuna o Eibar. L'escoltem.
2: Amb l'Espanyol he tingut l'oportunitat de viure en ascens, d'aconseguir-lo i al final de portar ja 2 anyets a primera divisió, disfrutar d'aquesta lliga tan competitiva.
0: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana, al Maresme, i se l'ha embutxacada Nienke Benhuven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
3: És un dia que hi ha més de 3.000 positius acumulats, llavors, vulguis o no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle, ja aviso que serà l'últim port.
0: En waterpolo, l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie està empatada a 1 i les catalanes només els val la victòria. Escoltem la jugadora Carla Noguera i l'entrenador Dani Esforzado.
4: Tenim moltes ganes de jugar, de demostrar un altre cop que som millors i de gaudir amb tota la grada que vindrà. A veure'ns.
5: Nosaltres aquí posarem pressió i es van posar molta pressió allà. Ser conscients de que tenim millor equip. Amb les 14 jugadores hem de marcar un ritme molt alt, una intensitat que no puguin aguantar tant el ritme.
0: En bàsquet, divendres de moviments per alguns equips catalans de l'ACB. El Kitzanàs Manresa ha incorporat Lucas Colenda, un escorta polonès. El bàsquet Girona ha incorporat Isaac Vázquez per les pròximes temporades, mentre que l'Espar Girona s'ha acomiadat de Berta Arribas. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
6: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualització.

0: actualitzacions.
1: Gràcies per escollir-nos.
2: I fer entre tots més gran Premià Media.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
2: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter. I després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
1: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment, serà el debat electoral. I aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del terminis, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
3: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi anem previstos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem en el mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. Me n'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir-ho.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
4: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina al conjunt de la ciutadania y fomentar el intercambio entre tradiciones.
5: Pero este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
4: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de xacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i quarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va complir durant els darrers dies.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
1: Pel que fa al temps, crescendo de sol i calor des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca. Tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Estigui. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Mar, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar... Bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola, Albert, sóc la Lola Auger, de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

No, aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar.
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Festa participativa aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
3: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder atreure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter, i després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
2: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
3: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral, i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
2: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del terminis, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
4: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi anem previstos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem en el mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. M'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir.
2: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
5: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina argentina al conjunt de la ciutadania i fomentar l'intercanvi entre tradicions.
6: Però este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
5: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de xacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i quarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va completar durant els darrers dies.
2: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
2: Pel que fa al temps, crescendo de sol i calor des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.
8: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
10: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que, escoltant el programa, t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
11: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
0: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tota Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toñi ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces que nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som els més torros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, papallones i ocellets. Aquesta
0: bonica. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava, això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He fet de la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Ei. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest sí, és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale.
5: Fa una nit clara i tranquil·la i a la llum...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

0: Bé, Cristina, viuda de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excel.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 29è episodi de la 9a temporada de Sèrie R. Ja en portem uns quants. I això és un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen, però qui m'ha acompanyat des de sempre, des del primer programa de la primera temporada, és la nostra mascota. És en Trufó. La veritat és que esta novena temporada hem tingut entrevistes molt top, entrevistes amb directors molt potents de l'escena nacional, i esta setmana us portem una grata sorpresa, perquè tenim Sèrie R a dos directors dels que ens sentireu parlar. Són Luis Galindo i Ángel María Chivite, que ens parlaran de la seva nova pel·lícula. De fet, la primera que fan en Elcom Films, la seva productora, i és El Convento, a partir del 10 de juliol, a les vostres pantalles més properes. I aneu-hi, perquè patireu de terror. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita, que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobeu a Ràdio Ràpita .cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Com a inquilins d'una emissora del segle XXI, som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no se'ns acaba quan marxem d'aquí de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, on potser que trobéssiu, no és segur, però potser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa.

La música té molta importància des de fa un temps a Sèrie R i és que sempre us diem quina és la música que ens acompanyarà durant el programa i avui, fet que tenim una entrevista en dos directors d'una pel·lícula de terror, ens ha vingut ganes d'escoltar a Carpenter. I Carpenter començarà la seua sessió de Sèrie R amb Bela Lugosi.

La música inquietant, sempre inquietant, de un dels ídols del programa de sèrie R, de John Carpenter, el director i músic, del que avui sentirem un grapat de cançons. Però ara hauríem de marxar a veure quines són les millors estrenes de la setmana segons el nostre criteri, segons el criteri de sèrie R. Així que llums, càmeres i acció.

0: Estic segur que quan sentiu esta sintonia, esta melodia que mos regala Sèrie R, vos fiqueu molt contents i contentes perquè sabeu que aneu al cine, sabeu que aneu a plantar-vos davant d'aquella cartellera que tant estimeu i aneu a triar una pel·li. Nosaltres hem triat algunes que volem compartir en Batros. Per exemple, 15 proves d'amor. És una pel·lícula francesa de 96 minuts, dirigida per Alice Duard en la seva primera pel·lícula en solitari, i que té com a intèrprets a Ella Gamf, a Monia Chokri i a la més coneguda Noemi Lvovsky. No sé si ho dic bé, però és Noemi Lvovsky. Sí, crec que ho he llegit bé. I mos parla esta pel·lícula de que Celine espera el seu primer fill, però no és ella qui està embarassada. En 3 mesos, la seva dona, Nadia, donarà a llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare i de la llei, Celine busca el seu lloc i el sentit de la legitimitat, mentre lluita contra un sistema que li posa traves per aconseguir l'únic que desitja, ser la mare de la seva pròpia filla. Una pel·lícula que està portant molta controvèrsia, però alhora està portant molt bones crítiques. De fet, és una de les pel·lícules remarcables de la setmana perquè ve molt ben avalada. Sentirem un ratet del tràiler, tot i que és en francès, però sempre és agradable sentir cine en francès en versió original.
1: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là pour ton... tous les jours.
2: Vous avez fait comment, alors?
1: Ben, on a fait l'amour.
2: Ah, oui, non.
1: C'est une fille.
3: Oui.
1: Ah, c'est bien, tant mieux.
4: T'as pas peur d'être jalouse?
1: Jalouse de quoi?
5: Tu peux me garder Erika, s'il te plaît?
1: Ah non, non, je peux pas, là.
5: Je voulais t'entraîner, non?
6: Attends, reste là, on est solidaires, maintenant.
7: Attends, mais c'est toi, le babysitter, hein? Ah non, je suis pas payée pour ça, hein.
8: C'était pas instinctif de t'imaginer coucher...
0: Bueno, no abusessem. Cine de qualitat, cine de crítica social i cine presentat a Cannes, i que això ja és un segell de qualitat. Així que aneu al cine a veure 15 proves d'amor. I seguim amb més cinema, i ara esta vegada cine d'aquí. Aneu a veure també Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, la directora i més coneguda per la seva faceta d'actriu en pel·lícules com, per exemple, Els nens salvatges, Rastres de sàndal, Durante la tormenta o La hija de alguien, per exemple. També apareix a la sèrie Hierro, etc, etc, Els encants, Cites Barcelona, o sigui que és una actriu ja reconegudíssima que està explotant una mica ja la faceta com a directora. La pel·lícula es diu Viva, com veus, dèiem, és una pel·lícula espanyola, de catalana en este cas, de 112 minuts, i protagonitzada per ella mateixa, per Marc Soler, ella mateixa, l'Aina Clotet, que quede clar, per Marc Soler, Naibi Dacli, la Lloy Bertran, i per exemple, també tenim a Guillermo Toledo entre l'equip de protagonistes de la pel·lícula, amb una música de Clara Aguilar i la fotografia de Neil Moore. Ens parla la pel·lícula d'Aina Clotet, Viva, de que en un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona a les portes dels 40, enfronta el retorn de la seva vida després de superar un càncer de mama. I veurà trontollar els seus plans amb la irrupció de Max, un noi de 23 anys amb qui comença una relació amorosa. Una pel·lícula també presentada al Festival de Cannes, a la Setmana de la Crítica, i que està tenint també crítiques bastant positives. Us deixo amb el tràiler per a que valoreu el que sentiu i perquè així podreu decidir si realment val la pena que anéssiu al cinema o no. Des d'aquí, és una de les pel·lícules triades per Sèrie R per a fer una espenteta per a que entresseu a veure esta pel·lícula. I aneu als cines, per favor, se disfruta molt més.
9: Bienvenida!
10: Who wouldn't like to live 120 years?
11: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
12: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo vaig notar com electricitat.
14: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
15: No te preocupes, todo ha pasado ya.
14: Però és que és com que m'asfixio.
12: crisi, ho saps?
2: Mira, una crisi és normal.
3: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
4: La vida és això.
5: És impossible no vibrar amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
3: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem, eh?
4: Bueno, l'Aina Clotet dirigint Viva. Estes dos no són les úniques pel·lícules que recomanem aquí a Sèrie R, perquè també teniu en cartellera a partir d'aquest cap de setmana, a partir de divendres, una pel·lícula mexicana dirigida per Michael Franco, de 100 minuts, que s'anomena Dreams. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain, que tots recordareu per mil pel·lícules com Interstellar o, per exemple, Marte, L'àrbol de la vida, etc. I aquí la pel·lícula de Michel Franco mos parla del romanç que floreix entre una dama decalada de l'alta societat i un jove ballarí de ballet mexicà. Creient que el seu amant li donarà suport, creua la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però quan l'ambició i l'amor xoquen amb la realitat dura, ell s'ha d'enfrontar a la veritable naturalesa de la seva relació. Michel Franco és el director d'altres pel·lícules que haureu vist segur, com per exemple Memory o la genial Sundown, la pel·lícula en Tim Roth i Charlotte Gainsbourg, que a mi me va apassionar, i és un director a seguir, és un director a repassar la seva filmografia, a tirar enrere i veure Després de Lucía, Després de A los Ojos, El último paciente crònic, amb Tim Roth també, i és un director de qui se'n sentirà parlar en un futur no molt llunyà. Passem a sentir una mica el tràiler i així ens fem una idea.
5: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
6: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
7: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
8: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
7: La próxima vez iremos juntos.
9: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
10: ¿Está en tu programa?
7: No.
9: ¿Dónde aprendiste a bailar?
8: En México. Allí también mendigabas en la calle.
11: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet.
5: Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
9: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
10: Nos vamos.
8: ¿Te avergüenza que te vean conmigo?
9: No creo que te importe lo que me pase.
7: Voy a decirte algo. Luego decide si quieres que sigamos juntos. Dime si quieres que vuelva después.
10: ¡No!
7: No me conoces para nada.
4: Segons uns rètols que apareixen durant el tràiler, la pel·lícula més potente de Michel Franco hasta la fecha. No sé si us irà o no, però la Jessica Chastain està impressionant el tros que es pot veure el tràiler i sembla una pel·lícula que valdrà la pena anar al cinema i utilitzar 2 hores de la vostra vida, o a veure quan dura realment utilitzar 100 minuts de la vostra vida per a disfrutar de Dreams, la pel·lícula de Michel Franco protagonitzada per Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rapper Friend i Marshall Bell, entre altres. Bueno, i per anar acabant ja en esta secció d'estrenes i passar a xerrar un rato en los directors del convento, a la nostra entrevista d'aquest programa, us parlarem de Caso 137, una altra pel·lícula francesa. Se n'estrenen unes quantes cada setmana, en este cas dirigida per l'alemà Dominic Moll, que ha treballat quasi sempre a França, una pel·lícula de 115 minuts, que a França se li va ficar o se li ha posat el títol de Dossier 137. protagonitzada per Lea Drucker, Joan Blanc, Antonia Buresi, Etienne Guillou-Cavern i Justaiji Malanda. La música d'Olivier Marguerite i la pel·lícula ens parla d'Estefanie, que és una agent de policia d'assumptes interns i que és assignada a un cas relacionat en un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. Si bé no troba proves de violència policial il·legítima, el cas adquireix un caire personal en descobrir que la víctima és de la seva ciutat natal i transformar el cas 137 en alguna cosa més que un simple número. Dir-vos que el seu director, Dominic Moll, només en la primera pel·lícula que va fer, en la seva òpera prima, ja té el cel guanyat en vida per a mi, perquè va dirigir l'any 2000 Harry, un amigo que os quiere, aquella pel·lícula tan inquietant en Sergi López com a actor protagonista. Després va treballar amb Charlotte Gainsbourg a Le Mink, va treballar en Vincent Cassel a El Monje i ha anat treballant des de llavors en pel·lícules que han anat guanyant en qualitat i sobretot en crítica, o sigui, en valoració crítica, perquè Solo las bestias va tindre molt bona crítica, va tindre molt d'èxit a la taquilla i després va vindre La noche del 12 i ara ens porta este cas 137 en Lea Drucker al cap d'este repartiment que completa la pel·lícula. No és l'única francesa que hi ha aquesta setmana, ja us hem dit un parell, però és que també s'estrena El placer és mío, una pel·lícula de Rim Kerchi amb François Closet, que ens explica com Fanny i Tom fa 20 anys que són feliçment casats i tot i això un dia surt a la llum un secret revelador, i és que Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar-li fil a l'agulla per crear l'invent que revolucionarà el plaer femení. Tot un desafí, sí, tot un desafiament. La parella s'embarcarà aleshores en una aventura que transformarà la seva relació per sempre. I també tenim una altra pel·lícula per ahí de terror, que és sueca, que es diu Habitación número 13, que us posarà els pèls de punta. Totes aquestes estrenes que us hem dit esta setmana les tindreu a partir de divendres durant tot el cap de setmana i esperem que duriguen unes quantes setmanes més i per a que duren a la cartellera heu d'anar a veure-les i heu de fer gasto. Així que hem acabat en les estrenes i anem a parlar en els dos directors, Luis Galindo i Ángel María Chivite, de El convento.

I si sou fidels oients de Sèrie R, sabeu que no marxem sense recordar que podeu participar en nosaltres i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu-ho en els podcasts que trobareu a radioràpita.cat, a iVoox o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Gràcies a tots els nostres oients i torneu. Sigueu feliços i bon cinema.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Festa participativa, aquesta tarda a la plaça Maresme, a l'extrem del carrer Núria, a la qual es convida els veïns, principalment els del barri Maresme, a fer aportacions al recull de projectes que es portaran a la convocatòria del Pla de Barris. Com ha explicat avui l'alcalde, que és responsable també de participació ciutadana, la trobada d'avui completa les capes de participació de què ha constat el procés de recull d'idees, format per les reunions amb els grups municipals i les entitats veïnals. La idea, ha dit, és anar amb un full obert a la plaça i excitar la participació i les aportacions amb diferents dinàmiques.
2: El que fem avui és convocar tots els veïns i veïnes, per això li dotem aquest acte d'un caire lúdic i festiu, per poder treure, diguem, l'atenció de la gent i poder explicar quin és el projecte del Pla de Barris i per què hem escollit el barri Maresme d'Arter. I després el que els oferim és, a base de dinàmiques, amb uns plafons informatius i la possibilitat de poder escriure'ns propostes, doncs un full obert perquè tots els veïns i veïnes puguin passar-se per allà i ens puguin aportar idees.
1: Després d'aquesta trobada, s'espera que la setmana vinent els grups municipals completaran el retorn de les reunions que s'han mantingut fins ara amb el govern i amb el teixit associatiu del barri. I, finalment, es farà de tot plegat el filtratge definitiu previ a la presentació dels projectes. Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià Junts a les eleccions de 2027, ha parlat avui a Premià Mèdia. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes, i ha assenyalat els casos concrets de Can Sant Pere, el Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir. Però, per damunt de tot, ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. Si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin continuarà comptant amb les persones que l'acompanyen ara mateix al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure. El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es compromet a fer les obres de la segona bressol dins del termini, i malgrat la seguretat i la confiança que expressa el govern, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre.
3: Són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres, que sempre hi han imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar. M'alegro que s'hagin reprès les obres. M'alegro que l'equip de govern sigui optimista, però ells no poden garantir.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès la setmana passada, després que rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i després d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa. Acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada a l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Pàgina de Cultura avui, que ens parla de cultura argentina. Manel Ferrer.
4: Aquest diumenge 21 de juny, l'Escola Montserrat acollirà la segona edició de la Festa Argentina de Premià de Mar. La jornada oberta a tothom combinarà música, dansa, gastronomia i tradicions populars argentines de les 12 fins les 7 del vespre. Després de l'èxit de la primera edició, l'organització repeteix la proposta amb algunes novetats, com la incorporació d'una classe gratuïta de sevillanes. Sergio Lorenzo, un dels impulsors de la iniciativa, assegura que la voluntat és apropar la cultura argentina Argentina al conjunt de la ciutadania y fomentar el intercambio entre tradiciones.
5: Pero este año vamos a dar un paso más y vamos a invitar en este mismo criterio a una de las danzas más importantes que entendemos que puede fusionarse con las nuestras, que es la sevillana.
4: El folclore argentí serà el gran protagonista de la jornada amb les actuacions dels artistes internacionals Nazareno Saavedra i Matías Alarcón, que també oferiran una classe oberta de chacarera. El programa inclou, a més, exhibicions de dansa tradicional, tango, música en directe i una festa final amb cúmbia i quarteto. La gastronomia també hi tindrà un paper destacat amb productes típics com el choripán i la bondiola. Des de l'organització recomanen reservar plaça amb antelació a través del codi QR que apareix al cartell, ja que l'any passat l'aforament es va completar durant els darrers dies.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
1: Pel que fa al temps, creixendo de sol i calor des d'avui fins diumenge. Avui 23 de mínima i 28 de màxima i després cada dia pugem un grau per dalt i per baix.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, del control tècnic.

El folk dels Estats Units són músiques i, sobretot, cançons que segueixen la tradició dels primers anys d'aquest estat que tant ens ha entretingut i ens segueix entretenint a base de bé. Hem de pensar en gent com Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, els bluesmen en general. El gran aplec d'aquest folk americà és i ha estat des de 1958 el Festival de Newport.

0: Chelsea Morning, el matí de Chelsea, al barri de Nova York. L'ha interpretat en directe la Joni Mitchell l'any 1969 al Festival de Folk de Newport, i per cert aquesta cançó era la favorita de Bill i Hillary Clinton, i per això li van posar Chelsea a la seva filla. Newport és una ciutat que està situada a Rhode Island, és a dir, entre Nova York i Boston, a la costa. Allà s'hi celebrava des de 1954 un festival de jazz, Festival de Jazz de Newport, i l'organitzador, el senyor George Wine, va copsar que s'estava esdevenint al país un renaixement del folk, el que es va anomenar Folk Revival, en el qual nous artistes, com Pete Seeger, recuperaven cançons de les arrels, com les de Woody Guthrie, Lead Belly o Big Bill Brunzi.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El darrer Folk Festival de Newport de la primera època va ser a l'any 1969. Van discontinuar el festival per problemes econòmics i per un comportament poc cívic de l'audiència, molt probablement causat perquè el cartell se'ls havia emplenat de rock and roll.

0: Thank you.
1: School Days és el padrí del rock and roll, Chuck Berry, en directe a Newport. El rock and roll havia arribat al festival de folk a través del blues, que és folk i tradició americana. Sentim blues, Baby Please Don't Go, Muddy Waters, el 1960.

Muddy Waters, de nom real McKinley Morganfield. Aquest senyor, com tants d'altres músics negres de blues, va néixer al Mississippi, que és on han de néixer, i va emigrar a Chicago, que és on han d'emigrar. I allà Muddy Waters va adquirir la reputació d'inventar el blues elèctric, o blues de Chicago, són sinònims, que seria l'estil de música que arribaria a Europa i a Anglaterra, concretament, a Londres, més concretament, i donaria lloc a Eric Clapton, els Rolling Stones, John Mayall i tots els peluts que van fer famós el blues i en van inundar el món.

L'organitzador del Festival de Jazz de Newport, vist el creixent revival de la música folk, va convidar en una edició alguns artistes populars de folk, com Odetta o Pitziger, a actuar una tarda durant el Festival de Jazz. La ballada va tenir èxit i per això, a l'any següent, amb l'ajuda de Pitziger i Albert Grossman, que era el mànager de Bob Dylan i altres músics de folk i de rock, van organitzar el primer festival de folk de Newport. El festival inaugural va incloure gent com Pitziger, The Kingston Trio i Sonny Terry i Brownie McGhee, entre altres. Però l'actuació més notable va ser el debut sorpresa d'una tendra noia de 18 anys, de nom Joan Baez. Ara la sentirem fent duo amb Donovan, l'any 1965.

0: El Festival de Folk de Newport té fama de programar artistes no anunciats. Potser la més notable d'aquestes aparicions, com us hem dit abans, és el debut per sorpresa l'any 1958 de Joan Baez, amb 18 anys. La noia es va fer tota una senyora i més tard, 7 anys després, l'any 1965, va ser ella qui va presentar i apadrinar un jove Donovan, com hem pogut sentir.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El primer festival de Newport va incloure, doncs, Pete Seeger, Sonny Terry i Brownie McGee, Odetta, Bob Dylan, la Paul Butterfield Blues Band i Peter, Paul and Mary, entre altres. Ara sentirem els bluesmen Brownie McGee i Sonny Terry amb el tema My Baby Don't Change the Lock on the Door.
2: Blues, this is the mucilage that ties, you might say, jazz and folk music together, and we have two titans of the blues. This is a cliche, but true. Here then, Brownie McGee and Sonny Terry.

Sonny Terry i Brownie McGee. La meva nena va canviar el pany de la porta. És un blues humorístic en què Sonny Terry resulta que no pot entrar a casa a la nit i la seva dona li diu: la teva clau ja no encaixa en aquest pany, Sonny.

L'actuació de Bob Dylan al Festival de Folk de Newport de l'any 1965 va ser la primera en què el que ja es considerava portaveu d'una generació de la cançó protesta es va acompanyar d'instruments elèctrics. Va marcar així un canvi radical en la seva direcció artística i per la seva influència en la direcció del rock.

De res. Maggie's Farm és Bob Dylan a Newport l'any 1965. En les edicions de 1963 i 1964, en solitari o acompanyat per Joan Baez, ja s'havia consagrat com a artista de folk. Però en aquesta actuació es va electrificar i va canviar el signe dels temps, el signe del folk i del rock en general, fins al punt que un grup de puristes del folk, encapçalats pel mateix Pete Seeger, van reaccionar contra l'aparició d'un Dylan elèctric i van intentar boicotejar la seva actuació, tallar-li l'electricitat. Però la cosa anava endavant i la diversitat va seguir tirant i Newport va transcendir el folk i va incloure al cartell gent com Chuck Berry, el 66, rock and roll, el blues elèctric de Muddy Waters o B.B. King, Janis Joplin a l'any 68 o la Paul Butterfield Band que sentirem ara.

0: Blues with a Feeling. És la banda de blues de Paul Butterfield. Va ser el primer cop que els fans del folk sentien un grup de blues elèctric d'alta potència. Entre aquests fans hi havia un habitual del festival, Bob Dylan, que va convidar la Paul Butterfield Band a recolzar-lo en la seva actuació de l'endemà mateix. Bob Dylan va interpretar 4 cançons amb aquesta banda elèctrica i la resta ja és història.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Als primers anys 60, la música folk va encapçalar el moviment pels drets civils als Estats Units. Odetta Holmes, de nom artístic simplement Odetta, va ser apel·lada la veu dels drets civils. Va influir en moltes de les figures clau del renaixement del folk dels 60, com Dylan o Labaeth. La sentim a l'Odetta.
2: Feel kind of like a little girl going to her first party. This is so exciting.

Cotton Fields at Home és Odetta al Newport Folk Festival de 1959. Odetta va interpretar folk, blues, jazz i espirituals. La seva influència és tan gran que fins i tot es diu que va ser per causa d'ella que Bob Dylan es va convertir en cantant de folk. Va dir Bob Dylan: "Vaig sentir un disc d'Odetta en una botiga, i una botiga de discos, i en aquell mateix moment vaig sortir i vaig bescanviar la meva guitarra elèctrica i l'amplificador per una guitarra acústica." És a dir, que si ens hi fixem, això vol dir que Dylan va ser elèctric abans que acústic, i no al revés, com creien els puristes del folk de Newport. El Festival de Folk de Newport és el que ens ocupa avui, amb actuacions com la de José Feliciano, "I'm Satisfied with My Baby".

0: José Feliciano, I'm satisfied with my baby. Aquesta actuació a l'edició de l'any 1964 del Festival de Folk de Newport va ser la consagració de José Feliciano, fins en aquell moment un cantant desconegut que actuava pels bars i els pubs. El Festival de Festivals de Folk Americà que estem repassant avui ha estat un aparador privilegiat per nous cantautors com Leonard Cohen, Donovan, Joni Mitchell o aquest Phil Oakes.
1: His name is Phil Oakes and he's the most prolific young gentleman. Come over here, Phil.

0: La balada de Meg Evers és en Phil Ochs, un dels grans cantautors de la història, avui ja oblidat. Agut, sardònic, activista, va ser considerat un cantant de protesta a l'època dels clubs de folk del Greenwich Village de Nova York, però ell preferia ser considerat un cronista. Treia les seves històries del diari i de les revistes.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El Festival de Newport no es va celebrar entre els anys 1969 i 1985. Una de les actuacions de la darrera edició de la primera època va ser la dels Everly Brothers.

You Don't Me Wrong, M'has Fet Mal, són els germans Don i Phil Everly cantant amb el seu pare, Ike Everly, al Festival de Newport. El Festival de Folk de Newport s'ha caracteritzat sempre pel seu eclecticisme. No només hi ha folk, sinó que també hi ha blues, country, tot el que tingui arrels nord-americanes. Per tant, un dels que no podia faltar era en Johnny Cash, amb el seu blues de la presó de Folsom.

0: Johnny Cash, sense cap mena de dubte, un dels grans de la cançó americana. L'hem sentit al Festival de Folk de Newport, un festival que va començar l'any 1959 i encara es celebra avui en dia. Ha viscut la cançó protesta, l'electrificació de Bob Dylan i ha llançat i consolidat una munió de cantautors i grups amb el factor comú de la música basada en els arrels del subcontinent nord-americà, posterior a la colonització dels blancs, és clar, faltaria més. Acabem amb una dona negra, Nina Simone, una actuació de 1960, quan Newport es va ampliar a 3 dies i es va posar èmfasi en la diversitat, especialment en el taller de blues. La sentim amb el tema Trouble in Mind.
1: We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la...

0: La teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
8: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Fem salut.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: I guess you moved on really easily.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
2: This week on Hands on Me, Jason Derulo and Meghan Trainor go from red carpets to green acres. Can they milk the experience? Or will it be utterly ridiculous?

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.